0: Radio Arrels, a Millàs, 95.
1: Radio Arrels a la Salanca.
2: Al 95. Gen.

d'Oriola des tranquis i per cor tu cal coi platareta. Per senyera, senyors, quatre barres, per idioma i senyores català. Per condició, senyors, sense terres, per idea i senyores esquerra. Queda clara, per tant, per a tothom,

també que som covards, tots aquells que obliden les arrels, seran branca d'empel en altres prats i en la mort rellogats dels estels. És ben trist encara avui parlar i posar al seu lloc una història. Fins ací ens heu fet arribar, que tan grossa raonaix la glòria. I torne a repetir, sóc alcoià, t'ensenyarà un blau no hi ha,

en el carrer i estan cansats de falses promeses. Sona un tret com un fuet i cau mort les mans esteses.

aquells 40 anys de glòria. A mi no em preocupa gens, perquè tinc mala memòria i el cap dur com un pinyol. Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol. L'unitat no té destí, l'univers no és cap llimona. Tinc un passaport que diu ha nascut a Barcelona i per tant és espanyol. Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol. El

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Ai, desperta, Rosselló, si veus Rosselló...

Pela tarde, ela lavava a roupa.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

càlides, enfilar-te amb les àligues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Continua en el lloc, descobriràs dins de tu el llop que amb tu va l'infern i la glòria. Que amb qualsevol decorat i en tot moment, amb qualsevol repetiment, es repeteix la història. Fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú.

0: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.
1: Vorejant el Mississippi, on flameja un sol d'or, cercant alhora el misteri de la música i de l'amor. La sirena de pell colorada que trasllueix

sonàmbuls que han escrit la seva vida en vers. Hi ha veïnes que han dormit

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. La tramuntana és més calma avui i encara estem sota l'anticicló. A tot el territori tenim un cel serè i blau i encara fa calor. El risc d'incendi és molt elevat a les Corberes i a la plana de Rosselló. I atenció a no cremar-vos la pell, l'índex UV és 7 a la plana, que és bastant baix, però sobretot 9 a Cerdanya. Per les màximes, 23 a Font-rabiosa, però només 13 dins la cova, 26 a Puigcerdà i Fontpedrosa, 31 a Prada, 32 a Nefiac, 34 a Perpinyà i Bages, 30 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts, 28 a Prasamollú. Si poseu el dit gros del peu esquerre a l'aigua del mar, sentireu 26 graus, 35 a Elx, 32 a Mallorca, 33 a Reus i a l'Alguer. Avui és Santa Helena.
2: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.
3: Una hora 100% en català.

0: Rellloarers, a Pollestres, 95.
1: Era la fúmiga. Són les 7 i quasi 8 minuts, primera connexió amb Parada de Conflent amb la Universitat Catalana d'Estiu.
2: Política a Ràdio Arrels.
3: La Vila de Prada acull aquesta setmana la Universitat Martínez Catalana Vila. D'Estiu, que arriba a la seva 58a edició. Els parlaments inaugurals l'han fet autoritats nord-catalanes, començant per la batllessa de Prada o de Vivès, que va ser elegida fa uns mesos. Vivès ha reivindicat la figura del Conflent i de la ciutat de Prada en la defensa de les llibertats i especialment el paper del catalanisme en aquesta defensa de les llibertats en contraposició a ajuntaments d'extrema dreta que hi ha a Catalunya Nord fent un atac directe al de Perpinyà. Oda Vivès és batllessa de Prada.
4: Com a nova alcaldessa de Prada, m'enorgulleix acollir aquesta manifestació i reafirmar ben alt i clar el nostre suport i compromís amb aquest espai de reflexió, debat i cultura en llengua catalana. Això ja no és cap fet garantit al Departament dels Pirineus Orientals. Altres municipis, Perpinyà, per citar-ne només un, intenten esborrar la identitat catalana de la seva història i de la vida quotidiana. Ho fan prioritzant una identitat radiant per damunt de la catalana, retallant subvencions a festes i actes en català i a l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i fabricant una narrativa identitària russionesa, tot plegat al servei d'una ideologia feixista, xenofòbica i excloent.
3: També ha intervingut a l'acte d'inauguració de la Universitat Catalana d'Estiu el vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García, que ha explicat les lluites pendents que viu actualment el Consell Departamental. Una de les més destacades és, evidentment, el canvi de nom del departament, que podria convertir-se en Pirineus Catalans, Pirineus Mediterrani o mantenir el Pirineus Orientals. García, que és defensor de Pirineus Catalans, ha explicat que no hagués estat la seva opció preferida a l'inici, però que és l'opció pragmàtica que pot guanyar.
5: Que molta gent, i jo sóc un d'aquests, haguéssim volgut que es diguéssim País Català. Però el que volíem fer des del departament no som pas cap entitat autonomista, independentista ni catalanista. Som un departament francès i un consell departamental francès. Però el que volíem era portar una batalla que es podia guanyar. I hem parlat amb molta gent, amb molts especialistes, amb polítics, amb tècnics, amb universitaris francesos, que ens han dit, en tot cas catalans del nord, i que ens han dit que lluitar per País Català al nom del departament era una batalla perduda d'abans. I nosaltres en aquesta batalla no volíem pas fer la demostració que l'estat francès era tancat, com l'estat espanyol, era tancat, era jacobí, i era tancat a tota possibilitat de donar un nom com País Català.

0: Naturalment, País Català i Pays de Loire és pas la mateixa cosa. Quan afegeixes català a Pirineu, és pas com si afegeixes Loire a Pays, és molt diferent, en tot cas per estat francès. Doncs com que no volíem fer aquesta demostració, hem escoltat i hem fet la proposta. L'única proposta per nosaltres que podria tenir una sort, una possibilitat de guanyar, és Pirineu català. Doncs aquesta lluita és una lluita important i, en tot cas, és la que porto jo com a individu, com a conseller departamental. No puc dir en nom de tots perquè tots no portem la mateixa batalla o, en tot cas, no la portem amb la mateixa força, però doncs, la meva batalla en el marc del Consell Departamental és aquesta, és de fer guanyar, com hem fet guanyar l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, la creació de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, que és un gran pas endavant. Segur que no és tot el que somiem, però és un gran pas endavant que no existia. Poder donar un nom de Pirineu Catalana al departament seria un gran, gran pas endavant, encara que n'hi ha que no s'ho cregui.
1: La Universitat Catalana d'Estiu tindrà lloc a Prada fins aquest dissabte i Ràdio Arrels en farem un seguiment des del mateix Liceu amb un estudi mòbil instal·lat tota la setmana.
2: Gràcies a Miquel Martínez Vila, que retrobem abans de les 8 de nou des de l'Universitat Catalana d'Estiu amb una entrevista amb l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que ahir va donar una conferència a la UC sobre la capacitat i la necessitat pels catalans d'autopensar-se.
3: Rayo Arells.

Una de les més conegudes cançons dels Beatles, tot i que gairebé totes les cançons dels Beatles són conegudes, era Hey Jude. D'aquí uns instants, si no sabeu el que és, us proposo descobrir dins la crònica del planeta, la crònica CO2, què són els parcs naturals involuntaris.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Els parcs involuntaris. Bon dia. Pocs llocs a la Terra resulten tan inquietants com els anomenats parcs involuntaris, uns espais massa tòxics o perillosos per a la vida humana, que, paradoxalment, s'han convertit en santuaris per a la fauna salvatge. El terme inventat per l'autor Bruce Sterling designa territoris que no es van establir per protegir la natura. Antics complexos nuclears, camps de batalla sembrats de municions sense explotar o franges de terra de ningú que marquen fronteres tenses. Malgrat els seus orígens destructius, alguns han estat designats oficialment com a refugis de fauna protegida, gestionats per organitzacions governamentals. Però aquesta narrativa amaga un perill, adverteix David Affleck, professor a la Universitat de Colorado. Sense el context suficient, pot implicar que la natura simplement s'arregla sola en llocs que encara poden estar greument degradats o ser perillosos. D'aquesta manera, el passat humà violent queda esborrat sota una capa de verd cosmètic. El parc involuntari més conegut és la zona d'exclusió de Txernòbil, on grans mamífers com els llops vaguen lliurement després de l'accident nuclear del 1986. Però justament la guerra russa a Ucraïna demostra com aquests espais poden veure's de nou impactats pel conflicte humà de maneres pertorbadores, revelant la fragilitat d'aquests refugis que finalment només són accidentals.
0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: Els matins de

0: L'Hora Fresca a Ràdio Arrels és aquesta emissió que us proposem aquest estiu de dilluns a divendres de les 7 fins a les 9. I ara, quan són les 7:30, és el moment de saber quin temps farà aquest dimarts 18 d'agost. Com cada dia, ho sabem gràcies a l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. La tramuntana és més calma avui i encara estem sota l'anticicló. A tot el territori tenim un cel serè i blau i encara fa calor. El risc d'incendi és molt elevat a les Corberes i a la plana de Rosselló. I atenció a no cremar-vos la pell. L'índex UV és 7 a la plana, que és bastant baix, però sobretot 9 a Cerdanya. Per les màximes, 23 a Font-rellosa, però només 13 dins la cova, 26 a Puigcerdà i Fontpedrosa, 31 a Prada, 32 a Nefiac, 34 a Perpinyà i Bages, 30 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts, 28 a Prats de Molló. Si poseu el dit gros del peu esquerre a l'aigua del mar, sentireu 26 graus, 35 a Elx, 32 a Mallorca, 33 a Reus i a l'Alguer. Avui és Santa Helena.
0: L'Enric Balaguer amb una previsió meteorològica des de l'Universitat Catalana d'Estiu. Des de l'Oceon també retrobarem a les 7:48 en Miquel Martínez Vila. Ahir va poder parlar amb Laura Borràs. Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament de Catalunya, que va donar una conferència sobre la capacitat i la necessitat pels catalans d'autopensar-se. I abans, les efemèrides d'Enderroc, cada dia de l'any, la Laura Bertran ens proposa les efemèrides musicals triades per la revista Enderroc i un 18 d'agost cal parlar del naixement de Miquel Abres.
2: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Defineix capitalisme, crec que la gent no ho entén. Doncs hi ha gent sense cases i hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la nostra policia la que fa els desnonaments. Que no dic coses buides ni tampoc parlo del Bronx.

0: gent no ho entén, doncs hi ha gent sense cases, hi ha cases sense gent. Tu curres cada dia per viure precàriament i és la teva policia la que fa els desnonaments.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 18 d'agost del 1977 neix Miquel Abres. El cantant de la Bisbal d'Empordà va estudiar la guitarra i el cant al taller de músics. L'any 1997, amb 20 anys, publica el seu primer disc, amb 4 temes. L'any 2004 guanya el Premi Internacional de la Cançó Catalana Carles Sabater amb la cançó Fent Camí. Amb els anys, Miquel Abres s'ha consolidat com un dels cantants de pop-rock català. Ara l'escoltem amb el tema Fills del Mar, del seu disc Punt de Partida.

0: Era la cançó Fills del Mar amb la veu de Miquel Abres.
1: Miquel Abres, que va néixer, doncs, un 18 d'agost, ho acabem de saber, gràcies a aquestes efemèrides musicals d'enderrock que ens presenta cada dia la Laura Bertran. A l'escolta de Ràdio Arrels, ara són les 7:41, a 3:15, anirem cap a Prada de Conflent, cap a l'Universitat Catalana d'Estiu. Ahir, Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, exconsellera, va donar una conferència sobre la capacitat i la necessitat pels catalans d'autopensar-se. Ho explica'm d'aquí a pocs minuts, doncs, al micro de Miquel Martínez Vila.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Joan Maluquer comença la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Com se presenta primer al nivell de les matrícules?
3: Bé, nosaltres doncs tenim, ja no acceptem matrícules, vull dir, no és que hi hagi gaires places, diguem-ne, les embastades, no en podem acceptar. Les úniques que s'accepten són de gent que són matrícules sense estada, és a dir, que són gent que llavors va acercar-se l'allotjament per la seva banda, però vaja, jo seguim en la tendència de l'any passat i ara també aquests darrers dies s'està accelerant. El que passa que tenim aquesta pega que ens faltarien un centenar de llits ben bé, diguem-ne, per poder atendre mínimament la requesta o les necessitats que tenim de, diguem-ne, aquests dies.
2: La Universitat Catalana d'Estiu té una oferta cada any més important. És que això pot créixer encara?
3: No ho sé, però la veritat és tens tota la raó. Si s'agafa el programa, quedes, sí que és cert que quan repasses i a l'hora de fer les paginades del programa, que tu veus que és una dimensió que, de coses que, bueno, que hi ha implicada moltíssima gent, molts especialistes, professors, assistents del món professional. És realment espectacular, com a esdeveniment cultural i universitari.
2: Quines són potser les novetats a nivell de formacions, aquests cursos o d'aquestes jornades una mica especials?
3: Bé, novetats, val a dir que totes les àrees doncs s'han organitzat en funció d'aquest lema de Països Catalans més que mai, desenvolupament o progrés, que no és el mateix, diguem-ne, créixer que progressar, això és evident, això és el tema d'avui. Llavors, doncs, cada àrea s'ho ha fet seva. Com a novetat, ja s'ha creat una àrea de turisme, que això també és interessant, i en el qual hi assistirà doncs l'exconseller Joaquim Nadal, que tant ens ha ajudat a la universitat tots aquests anys. I després ja són coses de detall. També hi ha unes jornades, de les jornades d'espais escrits, que són aquestes rutes literàries. També tornem a reprendre el que és la jornada de cooperativisme, que s'havia quedat a la trentena, i ara hem tornat, gràcies a l'impuls de la Direcció General de Cooperativisme, la tornem a rellançar, i bé, jo crec que bé, són 30.000 coses que em sabria greu destacar-ne unes sobre les altres.
2: També és l'ocasió per als participants i també per personatge important del món polític de fer l'obertura del curs polític.
3: Sí, així s'ha vist. Ara, per exemple, doncs, si ja tots ja portàvem, ja no sé quina edició és de les jornades de la Fundació IRLA, que és l'ocasió doncs perquè es tractin temes i doncs d'interès. Aquí també es commemora l'any Josep IRLA, per tant, i amb l'assistència del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Per exemple, doncs enguany també cal destacar que la Fundació Refundem la República, que és la fundació que va lligada a Junts, finalment intervé a Prada com a tal. Hi vindrà el secretari general, doncs, el senyor Jordi Turull, i també la directora de la Fundació, que és Laura Borràs. També intervindran i faran conferències. I això, doncs, nosaltres també una mica és el que organitzem, però també els actes que acollim, que això també jo crec que també és interessant.
2: Justament el criteri és que no vinguin els partits, però que poden venir la fundació dels partits. Això no és una mena d'enguany o de trampa?
3: No, perquè nosaltres, és a dir, com veuràs també els actes, nosaltres de fet no organitzem actes polítics. Allò que digues, mira, el representant de tal partit, de l'altre, perquè això és el que una mica la gent sent tot l'any. I clar, la gent no ens sembla que aquest sigui el nostre paper. Ara, nosaltres com a marca acollim el que convingui, vull dir que això no... I que si algú no hi és organitzant coses és perquè no se'ls ha acudit d'aprofitar el nostre marc per fer-ho, però vull dir que això és així. I nosaltres creiem al revés, que hem de mantenir aquest esperit unitari o bàsic de totes les forces polítiques del nostre poble, que per exemple doncs nosaltres enguany commemorem els 10 anys, o recordem els 10 anys de la mort de Muriel Casals, i que es titula, en un acte que es titula Reprendre l'esperit, que això vol dir moltes coses, és a dir, que deixem-nos estar de tu, l'altre, el de més enllà, sinó una mica allò que ens fa, allò que ens uneix i que ens empeny en la nostra tasca de país.
2: Parlem dels espectacles que tenim d'excepcional. Me pots dir tots, però de mai vist.
3: Bé, el que farem serà una cosa especial que esperem que surti bé, que nosaltres en commemoració d'aquests 150 anys del naixement de Pau Casals, doncs se'ns va acudir de mirar de fer una formació d'una orquestra de violoncels, que això és una cosa doncs que és costosa, que costa d'organitzar, que ens vam adreçar a tots els conservatoris una mica coneguts dels Països Catalans i que vam poder detectar, i llavors alguns van respondre, i del Principat n'hi ha tota una colla, però també el Conservatori Superior de les Illes Balears, també el Conservatori Superior d'Alacant, per exemple, i d'altres, doncs i després alguns professionals que també venen, i muntarem el dia 20 doncs un concert que seran obres de Pau Casals, doncs per orquestra de violoncels. Jo crec que això serà una manera molt especial de commemorar aquesta efemèride, a més de l'acte que farem pròpiament sobre Pau Casals al migdia.
2: Justament la Universitat Catalana d'Estiu és encara el gran referent dels Països Catalans?
3: Malauradament, segurament que sí. Jo crec que ens agradaria que hi hagués més manifestacions d'aquest tipus, i tot i que també s'ha anat veient que des de la universitat ja bé, fomentem un esperit, i quan tu veus que darrere aquest correllengua germanat doncs que ha tingut doncs una mica doncs, també això també ho van presentar l'any passat, i eren gent que fa anys, i alguns doncs són joves d'aquests doncs que han estat implicats amb la universitat també aquests darrers anys, per tant dius bé, alguna cosa o altra serveix, no? I aquí estem, però vaja, i nosaltres ens entrem com una manifestació regular cada any que es fa, i del qual esperem que sorgeixin més iniciatives com ha estat aquesta, vull dir que jo crec que sí que som malauradament aquest referent.
2: S'arregla els problemes de finançaments?
3: No ben bé, el que passa que bé, ara la situació ha canviat alguna cosa, hi ha algú que s'ha posat en marxa, però que ens permet de almenys iniciar la universitat. Llavors tu diràs, dius, i acabar-la? Doncs esperem que sí, però vaja, amb alguna certesa més, però és molt difícil treballar amb aquesta pressió. Vull dir que això, perquè organitzes coses i dius, ostres, i això ho podràs afrontar o no? I això és un problema, però vaja, jo esperem que es vagi resolent, ni que sigui empentes i rodolons.
2: Al meu entendre, l'Universitat Catalana d'Estiu encara no ha fet forat d'una certa manera amb la població de Catalunya Nord, és a dir, que poca gent a Catalunya Nord hi participen finalment.
3: Home, Déu-n'hi-do, de fet hi participa gent doncs interessant, i que també, com dèiem, que al llarg de l'any també fa coses i iniciatives, i és una oportunitat. També és cert que potser hi ha gent que no aprofita el nostre espai, vull dir que això és ben bé així, però jo crec que alguns joves o altres es van formant, com també ho fa Arrels, com ho fa la Bressola, com ho fan, d'allà sorgeixen noms, que doncs jo crec que d'alguna manera sí, perquè sobretot establim relacions, és allò que dius, Prada és un espai on conèixer gent, i la gent que en sap treure profit, jo crec que després al llarg de l'any li rendeix, per una qüestió de purament de contactes, jo crec que només això, i ha d'establir xarxa, doncs jo crec que amb això ja fem.
2: Joan Maluquer, moltes gràcies i bona 58a Universitat Catalana d'Estiu.
3: Gràcies a vosaltres, doncs, per cobrir-nos.
4: Una entrevista realitzada per Miquel Martínez Vila ahir a la Universitat Catalana d'Estiu, la UCE de Prada de Conflent, que segueix durant tota la setmana Ràdio Arrels i us mantindrem, doncs, informats cada dia de tota l'actualitat que té York en el marc d'aquesta UC, gràcies als nostres tres corresponsals, la Lauriane Peñer, l'Enric Balaguer i en Miquel Martínez Vila. Són ara les 7:56 minuts, a les 8, l'actualitat meteorològica amb l'Enric Balaguer, també des de l'UC de Prada.
5: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Si arribeu ara a Ràdio Arrels, us desitgem la benvinguda. Som avui el dimarts 18 d'agost, és l'hora fresca i estem junts encara fins a les 9. Com cada hora, de moment, és l'hora pel punt de l'actualitat meteorològica, les previsions del temps que farà avui amb l'Enric Balaguer. Ràdio Arrels, bon dia.
5: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. La tramuntana és més calma avui i encara estem sota l'anticicló. A tot el territori tenim un cel serè i blau i encara fa calor. El risc d'incendi és molt elevat a les Corberes i a la plana de Rosselló. I atenció a no cremar-vos la pell, l'índex UV és 7 a la plana, que és bastant baix, però sobretot 9 a Cerdanya. Per les màximes, 23 a Font-rabiosa, però només 13 dins la cova, 26 a Puigcerdà i Fontpedrosa, 31 a Prada, 32 a Nefiac, 34 a Perpinyà i Bages, 30 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts, 28 a Prasamollú. Si poseu el dit gros del peu esquerre a l'aigua del mar, sentireu 26 graus, 35 a Elx, 32 a Mallorca, 33 a Reus i a l'Alguer. Avui és Santa Helena.
4: Gràcies, Enric. Avui des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, des d'on us proposem part de la programació d'aquest dimarts, com ho farem fins a diumenge a Ràdio Arrels. Estem doncs junts encara fins a les 9, d'aquí a uns petits minuts. Serà amb la cita habitual de cada dimarts, la crònica d'opinió del professor Joan Becat, també des del Liceu Renouvier de Prada, des de la UCE, la 58a edició de l'UCE. L'Enric Balaguer, sempre des de Prada, com cada dia, com durant tot l'any, però aquests dies doncs, també des del Liceu Renouvier, a les 8:30 ens recordarà la previsió del temps, sempre molta calor, ens ho han dit. Després continuarem fent-nos descobrir amb els seus convidats el poble de Terrarac i abans de les 9 en companyia de l'Agnès Rabat de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó ens farà descobrir l'agenda de Prada d'aquí avui fins a la fi del mes.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Com cada dimarts a aquesta hora podem saludar el professor Joan Becat, avui des de la UCE, a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada Conflent. Joan Becat, bon dia.
4: Bon dia.
3: Com dèiem, som aquí a la UCE, a Prada.
4: Sí, la Universitat Catalana d'Estiu, doncs, ha començat avui a Prada, a tota vela i amb un programa de luxe. Ràdio Arrels hi és present i us en informa. Només us voldria recordar que podeu venir al Liceu Renouvier lliurement, assistir a totes les activitats en directe, els cursos, les activitats, i que podeu veure en directe les conferències, taules redones i debats de les 12 i de les 5, la tarda, en streaming, fent uce.cat.
3: I més enllà de la UCE hi ha molts altres temes d'actualitat i ara mateix el que passa a tota Europa és aquesta sequera generalitzada.
4: Europa és espantada, és la paraula, per la sequera, perquè no s'hi esperaven. Fa un mes i mig que la canícula i la sequera afecten una gran part d'Europa. Part d'Europa que se creia immune d'aquests problemes, que eren dels països mediterranis. Ha tocat molt fort Alemanya, al centre del continent, com Hongria, Romania i els veïns, però també als països del nord, Dinamarca, els països escandinaus. Fins i tot la més gran part de l'Europa atlàntica, a França, la Bretanya i la Normandia, la Bèlgica, fins al Regne Unit, on de costum una setmana sense pluja ja és notícies. Aquí tenen un mes i mig. Tots són països que se creien protegits de les onades de calor i que fins ara venien a cercar el sol a la Costa Blava, a la Costa Brava, a Itàlia o a Grècia. Alguns d'ells podien tenir alguna temporada calenta al centre d'Europa, per damunt dels 30 graus i seca, però no durava mai. Aquest any van ser temperatures altíssimes, fins als 40 graus en aquests països, i una sequera forta i llarga, superior a un mes o un mes i mig. Mai s'havia vist. Arreu, aquest juliol ha estat el mes dels rècords de calor que només se veien, doncs, als països mediterranis. En una altra crònica us vaig comentar que era degut a un canvi de posició del jet stream, aquest corrent d'aire en alta altitud que fa la volta de la Terra a les nostres latituds, fent grans sinuositats que fan alternar, doncs, aire més fred i aire més calents i passen les depressions. Amb el canvi climàtic, aquest jet stream s'ha desplaçat vers el nord i fa sinuositats més amples. Una d'aquestes sinuositats que fa pujar aire calent, ha instal·lat des del juny un enorme anticicló sobre l'Europa, que descarta que desvia les pluges i afavoreix la creació d'un dom de calor. És excepcional en el sentit que és la primera vegada que passa, però és només el primer d'altres estius semblants a Europa, any sí, any no.
3: Clar, quines conseqüències té això?
4: Les conseqüències, doncs, primer, un espant generalitzat de la gent i dels responsables de tots nivells a tots aquests països, que no saben què fer perquè no s'hi esperaven. Es veu amb el que diuen i el que fan. Tot i que fa més d'una dècada que els alertaven els especialistes del clima i del temps d'aquests països. Ho preveien. Però la conseqüència més forta i duradora és l'espant generalitzat que afecta l'economia, l'alimentació en aigua de les ciutats i de les indústries.

0: També, a tots aquests països, s'estan ja utilitzant les reserves d'herba seca de l'hivern per alimentar el bestiar des del juny. Arreu, els dalls d'herba són inferiors a l'esperat i els prats són secs. El Regne Unit ha conegut focs de boscos amb un incendi major a Escòcia, allà dalt, de pluja i fred, durant 11 dies, i un altre al País de Gal·les i ara al centre d'Anglaterra. L'estiu ha estat sec, amb 3 onades de calor. Són molt sorprenents les imatges i reportatge d'aquests dies des d'Anglaterra amb els prats de color groc, sense herba, com si fossin a casa nostra. Les conseqüències d'aquesta situació inèdita se veuen molt als grans rius. Els potents Rin i Danubi, els més grans d'Europa, són a nivells baixos, que no s'havien vist abans. I, evidentment, tots els altres rius també. Hi ha inquietud per la població de l'aigua, la pol·lució. Comencen les penúries en aquests països, a les zones urbanes. El Rin és tan baix que s'ha interromput el tràfic fluvial per les embarcacions més grans. Els vaixells petits i les gavarres només són carregats al 20% o menys. Penseu que el Rin és l'eix de transport vital per a Alemanya i tots els països veïns, amb prop de 300 milions de tonelades de mercaderies transportades l'any, o sigui, l'equivalent de tots els ports de mar francesos reunits. Per tant, la falta de cabal d'aigua del Rin afecta també les indústries que necessiten l'aigua per les fabricacions o per refredar les instal·lacions. Al centre d'Europa, mai el Danubi havia estat tan baix. Ocupa menys del terç del seu llit i poca fondària, amb aigües tan baixes que no s'hi pot navegar. Les centrals nuclears d'Hongria, vora el Danubi, s'han parat per falta d'aigua per refredar. A Romania s'han vist imatges on l'exèrcit ha intervingut, l'exèrcit, per fer explosions dins el riu per desviar l'aigua, tota l'aigua, cap al canal que va a una central elèctrica nuclear. És l'invers del que se fa habitualment. Quan s'alenteixen o s'aturen les centrals, si l'aigua que restitueixen al riu l'escalfa massa. Ara, amb l'espectre de la falta d'electricitat a tot el país, tant se valen els peixos i la biodiversitat del riu si l'aigua que surt de la central és massa calenta. No podem parlar avui, doncs, del bonic Danubi blau. A tot França, també l'estiu és difícil, arreu. Ja és lluny el febrer plujós que hem conegut, les inundacions a l'oest i a la meitat nord. Ara, les tres quartes parts dels departaments metropolitans són en dèficit hídric i coneixen restriccions. És insuportable per ells i per tota aquesta gent de tres quarts de França. Això ha provocat una reacció que jo trobo molt curiosa, egoista i fins i tot amb un rerefons colonial, de pensament colonial. Penseu, recordeu que a Catalunya Nord, quan vam conèixer una sequera enorme fa 4 anys i que van ser el sol departament per falta de penúria, no van tenir actituds ni decisions a favor nostre, de solidaritat, sinó un prefecte que va fer disbarats tancant l'aigua dels recs per l'agricultura. Ara, a les ràdios, teles i diaris parisencs, se parla de portar l'aigua d'una regió a l'altra, cap als que se consideraran com més importants. Una xarxa d'aquaducte que trasbassarà l'aigua sistemàticament a tot França. S'hi tradueixi en paraules clares. La proposta, la reacció, no és estalviar, canviar els usos de l'aigua, modificar la disbauxa d'aigua, com hauria de ser? No, no. Això vol dir, volem continuar com fem ara, a París, al nord, a qualsevol regió, i com que no tenim prou aigua, doncs doneu-nos la vostra aigua, perquè és jo, nosaltres ho decidim. És típica actitud colonial, que no vol dir que no s'ha de donar l'aigua, però d'aquesta manera no. El balanç de tot això és clar. Hi ha ara a tota Europa una consciència aguda del canvi climàtic, car tothom té ben present, toquen les conseqüències concretes. No se senten més els climatoescèptics, sobretot tocant l'economia, tocant la producció d'electricitat i el transport, la calor i la sequera han revelat la fragilitat del nostre model de desenvolupament i de vida econòmica i social. Veieu que de debò vindran les adaptacions i els canvis que són necessaris. Com se diu, no hi ha mal que per bé no vingui. Això ho esperem tots.
1: I d'Europa passem cap als Estats Units perquè el govern de Donald Trump dona gairebé una curiositat per setmana i aquesta setmana amb unes estratègies, Joan Becat, des d'indi per por d'un atemptat en aquest
0: cas. És això. És l'anècdota de la setmana. Sabeu que m'agraden els fets i declaració, les coses curioses, insòlites o ridículs, sobretot dels grans personatges, aquests que se creuen al damunt de tot. Però tot això revela un aspecte jo consideri més humà, que sigui la por o les fanfarronades. En aquest sentit, us haig de confessar que enyori molt les borrellades de Josep Borrell. Per tant, faig amb el que tinc, que són les trompades de Donald Trump. La darrera ha estat revelada la setmana passada pel Washington Post l'11 d'agost, traduït al català per VilaWeb. Després, tothom en va parlar molt. Com que l'estiu hi ha poques notícies, vinga. Però és el Washington Post que ho ha revelat. És la tornada rocambolesca de Donald Trump de la cimera de l'OTAN a Ankara, a Turquia, el proppassat 8 de juliol. Estem, amb això, en l'ambient de les novel·les d'Arsène Lupin o les pel·lícules d'espies de la sèrie B. Era un secret d'estat, suposo, perquè és poc gloriós per qui se consideri l'amo del món. Anem per pams. Primer, el que han dit i filmat les televisions sobre la tornada del president Trump, tot és fals. Sembla la realitat, però no ho és. Com aquesta publicitat, recordeu, del Canadà de Dry, que sembla whisky, però que no ho és. Va arribar a Ankara amb l'Air Force One, el nou, el que li va regalar l'emir del Qatar. Però també va venir el vell, car el seu seguici omplia dos avions, els seus funcionaris, membres del govern, la seguretat i molts periodistes. Però per la tornada se'l va veure pujar el vell, amb una ampla escala al davant. Va saludar i va entrar. Mentrestant, els periodistes van pujar pel darrere i l'avió Air Force One, vell, se va enlairar. Amb Donald Trump a dins? Doncs no, no hi era, tot i que tothom s'ho creia. Va baixar immediatament per la porta de l'altre costat, on hi havia un camió amb un sistema d'elevació, una plataforma, com tenen, sabeu, els empleats que reparen els fanals dels carrers, el mateix. Era un camió que portava a l'avió el menjar, les begudes, les coses necessàries, i, per tant, Trump va baixar per aquesta plataforma, entrar al camió i cap a un altre avió, aquest, un avió militar americà. I va pujar, sense que ningú el veiés, i se va enlairar. Jo, personalment, m'hagués agradat veure el gran Trump, el magnífic, baixant sobre una plataforma com qualsevol caixa de taronges o de cervesa, i fugir d'amagat. També l'Air Force One, el que havia arribat, va marxar amb la resta de la gent. Per què aquesta comèdia? Doncs Trump i els seus serveis secrets tenien por d'un atemptat contra el seu avió, amb un coet tirant pels iranians. Trump diu que no serveixen, però sí que encerten sovint. Que acabaven de proclamar que ell era l'enemic número 1, a matar com sigui. Els tres avions, el nou, el vell i el militar, aquest amb Trump de passatger clandestí, van arribar a un aeroport militar d'Anglaterra, discret i lluny de tot. Sense que ningú ho vegi, Trump va baixar del seu avió militar i va tornar a l'Air Force un vell, que havia aterrat després d'ell. I en va baixar com si hagués viatjat de debò. Va saludar, parlar i va pujar a l'Air Force un nou amb els periodistes i altres acompanyats que el van seguir i tots els avions, nou i vell, cap a Washington. El Washington Post diu també, i ho he sentit a la tele, de la boca de Trump, la traducció, que els periodistes li van preguntar per què a Ankara se'ls havia demanat de baixar les persianes de les finestres. És perquè no vegi ni fotografia en Trump escapant-se, clar, la foto de baixar la plataforma com una caixa de cerveses. Però ell, cínic, perquè els havia deixat a l'avió en perill d'atemptat i al mateix temps fatxenda, com qui no té por del perill, va dir, citació, probablement perquè anava a un vol perillós. Car, va afegir, ell és amenaçat sempre pels malvats iranians. Cinisme també, quan va afegir, si jo vaig amb avió, vosaltres també, no? Se sabia Donald Trump que tenia por de morir i de la malaltia, és la seva obsessió. Però ara, també, té por dels iranians, que el torregen, com fan els toros a les corrides de Mias i de Ceret.
1: Joan Becat, com cada setmana, moltes gràcies.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Radio Arets, a Sant Joan la Sella, 95.
4: Són les 8 i quasi 25 minuts. Fins aquí, com cada dimarts, ha estat la crònica d'opinió de Joan Becat, una crònica que també podeu retrobar a radioarrels.cat. Continuem junts, ara amb la música i a les 8 i mitja, la previsió del temps.

El grup Telefona, amb una de les seves cançons les més conegudes, New York avec toi. 8:27 minuts a Ràdio Arrels fins a les 8:30 amb La vitamina de l'amor de Mama Duixa.

0: Són ara les 8:30, és el moment de saber quin temps ens espera per avui i aquesta informació ens la dona l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. La tramuntana és més calma avui i encara estem sota l'anticicló. A tot el territori tenim un cel serè i blau i encara fa calor. El risc d'incendi és molt elevat a les Corberes i a la plana de Rosselló. I atenció a no cremar-vos la pell, l'índex UV és 7 a la plana, que és bastant baix, però sobretot 9 a Cerdanya. Per les màximes, 23 a Font-rabiosa, però només 13 dins la cova, 26 a Puigcerdà i Fontpedrosa, 31 a Prada, 32 a Nefiac, 34 a Perpinyà i Bages, 30 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pladecorts, 28 a Prats de Molló. Si poseu el dit gros del peu esquerre a l'aigua del mar, sentireu 26 graus, 35 a Elx, 32 a Mallorca, 33 a Reus i a l'Alguer. Avui és Santa Helena.
0: Gràcies, Enric. L'Enric, que no ens deixa, continua amb nosaltres. D'aquí uns instants farà de guia del poble de Tarrarà, que de fet serà acompanyat dels seus convidats que aquests dies ens fan visitar, ens fan descobrir el vilatge de Tarrarac al Conflent. I del Conflent continuarem parlant just abans de les 9, l'agenda del Conflent amb l'Agnès Rabat de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Tres estius més és la cançó que escoltem tot seguit. És del grup Maig.
4: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.

0: Les 8 i quasi 36 minuts, el Conflent a l'honor aquests dies a Ràdio Arrels amb aquestes emissions des de l'Universitat Catalana d'Estiu que va començar ahir a Prada de Conflent. El Conflent i els seus vilatges que ens fa descobrir al llarg d'aquest estiu l'Enric Balaguer.
1: Vilatges de Conflent, Tarrerac. És el segon episodi amb el batlle Jean-Louis Alís sortint pels carrers.
2: Doncs passem per la rue des Jardins, al carrer dels Horts. Penseu posar els noms dels carrers en català? Això demana una inversió, eh?
3: Ho hem demanat perquè en un moment el CIUCAT, i pel moment els aposarem. Un poble que sem sous la lista rouge de l'estat francès perquè parlem català al Consell Municipal, no es podem pas, ja ho farem.
2: Cal dir, cal recordar que Tarrerac és un dels pocs pobles, vilatges de Catalunya Nord que ha fet un reglament per poder parlar en català als plens municipals, i Jean-Louis Alís no, diria d'aquesta manera, no ha baixat del gurú, malgrat les advertències de l'Estat.
3: No, nosaltres continuem de parlar català, com tenim ganes de parlar català, i ara doncs ja veurem el que el Consell Constitucional i l'Europa diran, bon. Pensi que l'estat francès tindria altra cosa a fer que nos embardar sobre aquest problema, perquè francament amb el temps pas d'ingús i bon, és així, abans se feien tot en català. En pres que s'escrivi en francès, se comprèn que s'escriu en francès, però vull dir, abans tot se feia en català, i és pas per això que prenien les forques per partir de... Mem si som un vilatge frontera, perquè la frontera passa a dalt, eh?
2: Sí, la frontera amb l'Occitània, el Fenolledès, passa aquí mateix, eh?
3: Ah, sí, a sus aquí a la petita muntanyeta, doncs ja és perdut, però tots els vells parlaven sempre del camí dels guardes. Hi ha el camí dels guardes que passaven i és per això que Tarrerac ha estat sempre un vilatge pobre. Abans que la vinya arribés, era un vilatge que la gent vivint de lo que rebassaven i de la contrabanda que feien, tant que van ser de l'altre costat de la frontera, de la contrabanda de la sal. I hi ha un munt d'escrits de gent, perquè a l'època, quan se feien agafar, els penjaven a Vinçà, sobre la plaça de Vinçà. Doncs en tenim una sèrie. Sóc un que se va salvar. T'ho expliqui? Vols que t'ho expliqui?
2: Sí, sí, és interessant. A més de passejar pels carrers, aquí estem al carrer de la Figuera.
3: Sí, en 1636. Doncs hi ha tres homes de Tarrerac que se van fer agafar, doncs condemnats a mort a se fer penjar a Vinçà, i al darrer moment els van graciar. I els van fotre sus d'una galera. I vestint amb la galera, tinc gust de pus mai vist. Hi ha 10 anys, un dia, ara a l'Ajuntament rebem un cop de telèfon de gent de Califòrnia, que ens diuen, en fi, amb una traductrice francesa, voilà, estan en train de fer l'arbre genealògic de l'altra família i un dels ancestres és originari de Tarrerac.
2: Quina sorpresa, eh?
3: Quina sorpresa. Llavors, bon, vam parlar i sapigué i ens van demanar si podíem venir a Tarrerac. hi van venir un couple de gent un poc atjats. Doncs aquest trinquier, perquè és un trinquier, la seva casa era en face de l'Ajuntament allà. Aquest trinquier, doncs, va escapar o el van alliberar al Canadà. Va estar allà. A l'època, com hi havia pas portables, hi havia pas massa... Doncs es va pas donar cap nom a la seva família a Trerac, comprenes ben bé que per travessar l'antic i companyia era complicat. Doncs se va estar allà, va muntar una entrepresa de carnisseria i en aquell moment, doncs, és la seva mainada que la tenien i ells s'havien posat a la retreta en Califòrnia. I doncs van venir a passar dos dies a Trerac amb una intèrpreta, perquè ells parlaven pas un mot de francès, a ramassar terra, a ramassar, li van donar vi, en fi, van veure en època i post, encara la meva mare era viva i la meva mare tenia una memòria de... coneixia l'història de Trerac de 200 anys endarrere. Els hi mostrava el cementeri, els avis, etc. Voilà.
2: Quina bonica història.
3: Quina bonica història. I veritable, eh?
2: Ho creiem, ho creiem. I doncs baixem al carrer de la Figuera, de la rue du Figuier, de moment.
3: Sí, això, doncs... quan va calguer posar noms al vilatge Trerac de les rues, vam fer un consell municipal, a l'època era aquest joven. Però, bon, no es van reunir i al torn de la taula, bé, tot cap on tenia la seva idea, que d'on volia sí, que volia anar, bon... Finalment, el maire de l'època va atrapar un compromès amb
2: les
3: plantes que hi havia dins de cada rua, a poc pres. Aquí, a l'època, hi havia figueres, li van fotre les figueres, en d'altres alt, les roses, el jardí, els horts, fent bon gra. I ho van fer tot en francès. Això és la meva casa...
2: Pairal?
3: Pairal, això, és aquí. Aquí.
2: Doncs al carrer del Fiquier.
3: És aquí que s'ha naixit. Hi ha 77 anys.
2: Bé, bé. I doncs baixem aquest carrer, hi ha un parc infantil.
3: És això, això va ser... quan van en 2014... Doncs quan vaig reprendre la mairia, és la primera cosa que van adobar per fer un parc per la mainada. Amb un truc de futbol, de basquet, baby foot, un truc per balancejar, en fi, bon, com ja, simple per Trerac, bé, i voilà. I és ben apreciat per la mainada com venen.
2: És que és tan petit darrere que ja estem a la sortida.
3: Pas a la sortida, encara. Encara farem un tour. Aquí hi ha l'utilitzament nou, doncs hi ha 5 parcel·les, n'hi ha 3 ja de construïdes, i els dos altres aviat s'acabaran de vendre.
2: Qui ha vingut a construir a Tarrarac?
3: I bé... gent que en tenen prou de la vila, sovint, i que aquí, finalment, aquí hi ha un couple de retratats, al costat hi ha un petit artisan, la seva dona és infermera a Prada, a l'hospital, i de l'altre costat hi ha un camioner que de tota manera, bon, voilà, couples joves, sobre els retardats, però bon, la gent, més dins del viratge, ja fent tot el que és a veure, tot el bé que és a veure, està tot venut. Està... sovint de Perpinyà que munten cap a la tranquil·litat.
2: He sentit una mica d'emoció en la veu de Jean-Louis Salis davant la seva casa pairal. I al proper episodi arribarem a l'antiga era.
0: Tararac, el conflent, un dels protagonistes dels vilatges del conflent d'aquests dies a Radio Arrels. Són les 8:46, Nirvana, i després l'agenda del conflent d'aquí a la fi del mes amb Agnès Rabat de l'oficina de turisme Conflent Canigó.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Estem en plen estiu i per aquest estiu a Prada continuen les animacions i per parlar de les animacions d'aquesta segona setmana del mes d'agost rebem a l'estudi de Ràdio Arrels Conflent Agnès Rabat. Agnès Rabat, bon dia.
3: Bon dia, Enric.
2: Agnès Rabat, ho recordo, que treballa a l'oficina de turisme Conflent Canigó. Aviam, què tenim com animacions?
3: Per acabar el mes d'agost tenim una animació, Els Colls del Diumenge, que està relacionat amb la manifestació Azimunt, que l'oficina de turisme va organitzar. I el principi era que cada diumenge hi havia un coll a pujar, o a l'Oda o al Conflent. I, doncs, aquesta temporada s'acaba amb la pujada del Coll de Jau el diumenge 23 d'agost. Doncs, és una pujada que serà proposada entre les 7 del matí i les 11, a partir de Prada, on hi haurà el camió de l'oficina de turisme, l'escapeta, que esperarà els ciclistes per donar totes les informacions sobre aquesta pujada. I cal saber que a l'arribada, els ciclistes hauran una sorpresa al Coll de Jau.
2: La definició de la sorpresa és que no podem dir el que és.
3: Exactament. Si els ciclistes interessats poden trobar informació sobre la nostra pàgina web i també descarregar el full de ruta per trobar les informacions sobre l'ascensió i tenir consells també per fer aquesta pujada bastant difícil.
2: Altre tipus d'animació, Agnès?
3: Sí, per acabar aquest mes d'agost, notem moltes visites guiades de monuments, de pobles del Conflent i també passejades comentades. Per exemple, el dimecres 19 d'agost, el sindicat mixt de Canigó Gran Cite proposa una excursió patrimonial a Escaró. Serà una passejada molt interessant perquè els participants podran descobrir els antics espais miners d'Escaró, doncs, tot fent un itinerari per la muntanya. Podran descobrir les restes de l'activitat minera i entendre millor la història industrial que ha marcat el nostre territori.
2: I el Museu de la Mina, evidentment.
3: Exactament, perquè al final de la passejada les persones interessades podran visitar el Museu de la Mina. S'ha de saber que la passejada és gratuïta, només s'haurà de pagar l'entrada al museu, que és de 3 euros pels adults. Aquesta passejada s'ha de s'inscriure per participar a la passejada contactant Charlotte Besombe del sindicat mixt Canigó Gran Cite.
2: I com sempre és habitual, les visites guiades al Conflent.
3: Hi ha una oferta bastant interessant perquè cada dilluns i dimecres a les 9 del vespre es pot participar a una visita guiada a la llanterna de les fortificacions de Vilafranca de Conflent. Doncs és una manera insòlita de descobrir les galeries, els passatges fortificats en un ambient doncs, íntim i només amb la llum dels fanals.
2: I a cap moment surt un soldat de Lluís XIV?
3: Ah, sí, és possible això.
2: Ah, d'acord.
3: Sí, doncs, ho cal fer. pot ser molt sorprenent. Cal reservar, doncs, contactant les fortificacions, el personal de les fortificacions de Vilafranca de Conflent. Notem també que cada dimarts a les 12:30 de la tarda, el Servei de Patrimoni de Prada proposa la visita guiada de l'Església Sant Pere de Prada amb la possibilitat d'aprendre coses sobre la història del monument amb el seu tresor i també sobre el seu retaule barroc que està molt famós i considerat com el retaule barroc més gran de França. És una visita guiada gratuïta i amb reserva prèvia contactant el Servei de Patrimoni de Prada. Per acabar, podem parlar de les visites guiades proposades per Manu, el guia de les balades du Conflent. El dimecres 19 d'agost a les 4 sera proposat una visita guiada de Vilafranc de Conflent i de la seva església. El divendres 21 d'agost a les 4 serà la visita guiada de la ciutat de Prada sobre les seves boniques façanes. Es parlarà també dels personatges famosos que han viscut a Prada. El dimecres 26 d'agost a les 4 sera proposat la visita guiada del poble i de l'església d'Eus. Eus és un poble famós, considerat com un dels pobles més bonics de França. Divendres 28 d'agost a les 4 encara sera proposat la visita guiada del poble termal de Bernet i de la seva església Sant Saturni. Totes aquestes visites estan al preu de 8 euros i 6 pels joves.
2: Totes les animacions que s'encadena en un estiu sempre molt cultural a Prada, amb les diades romàniques, el festival de cinema, el festival de Pau Casals i també tot el programa de la Universitat Catalana d'Estiu, del qual parlarem especialment.
3: Sí, cal saber, Enric, que hi ha una oferta tan important al Conflent que pot retrobar l'integralitat sobre la nostra pàgina web, que és www.turisme-canigó.com. I, a més, ens podeu visitar a les nostres oficines de turisme per agafar el programa del mes a Molig, a Prada, a Vilafranc de Conflent i a Bernet.
2: Moltes gràcies, Agnès Rabat, per la teva fidelitat i bon final d'estiu.
3: Gràcies, igualment. Adieu. Als matins.

una entrevista amb d'Enric Balaguer. L'Enric, que a les 9, com cada hora, fins a les 11, ens donarà la previsió meteorològica. Esteu a l'escolta de Ràdio Arrels. S'està acabant l'hora fresca. És cada matí de l'estiu, de dilluns a divendres, de les 7 fins a les 9.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: I aquí s'acaba l'hora fresca, com cada matí de dilluns a divendres aquest estiu, és de les 7 fins a les 9. Us dono cita demà a partir de les 7, ben segur. La programació continua a Ràdio Arrels, una programació dedicada en gran part a la Universitat Catalana d'Estiu, 58a edició, va començar ahir a Prada de Conflent. Sigueu atents, doncs, als programes de Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. La programació continua, ho dèiem, i ara és l'hora per la previsió del temps que ens proposa l'Enric Balaguer. Ràdio Arrels, som avui el dimarts 18 d'agost. Bon dia, fins demà.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. La tramuntana és més calma avui i encara estem sota l'anticicló. A tot el territori tenim un cel serè i blau i encara fa calor. El risc d'incendi és molt elevat a les Corberes i a la plana de Rosselló. I atenció a no cremar-vos la pell, l'índex UV és 7 a la plana, que és bastant baix, però sobretot 9 a Cerdanya. Per les màximes, 23 a Font-rabiosa, però només 13 dins la cova, 26 a Puigcerdà i Fontpedrosa, 31 a Prada, 32 a Nefiac, 34 a Perpinyà i Bages, 30 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts, 28 a Prasamollú. Si poseu el dit gros del peu esquerre a l'aigua del mar, sentireu 26 graus, 35 a Elx, 32 a Mallorca, 33 a Reus i a l'Alguer. Avui és Santa Helena.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Al disc d'aquesta setmana a Ràdio Arrels us presentem un grup de música emergent que es diu Espai Dual i tenim amb nosaltres el Marc Cruz i l'Eduard Morell. Bon dia als dos.
6: Bon dia.
7: Bon dia.
5: Primer de tot, us demanaré d'on surt aquest nom d'Espai Dual.
7: Qui ho explica?
6: Bueno...
7: Si ja tens pràctica, explicar-ho.
6: Sí, va. Espai Dual, estava el Marc estudiant un dia matemàtiques, perquè vivíem els dos junts, a Sabadell, així un pis d'estudiant. Ens coneixem de tota la vida, etc. I quan vam anar a Barcelona a estudiar, doncs també vam anar els dos junts a un pis. I un dia estava estudiant i pues, l'anava a emprenyar un rato amb la guitarra, tocar, no sé què, jiji, jaja, Marc, què fas? Estic estudiant. I què estudies? L'espai dual. Anda, no sé el que és l'espai dual, però té nom de grup.
5: I d'aquí va sortir el nom del grup?
6: Sí.
7: I d'aquí va sortir.
5: Marc, tu què estudiaves? Perquè, aviam, si ens pots explicar de pas què és això d'espai dual.
7: Clar, jo estudiava matemàtiques. Llavors, espai dual se fa bastant... A mates també se fa física i tal, i és el conjunt de totes les formes lineals d'un espai vectorial sobre un cos. Llavors és l'espai dual, que té la mateixa dimensió que l'espai vectorial que has definit al principi. Sí, és una fumada que quan te la presentes dius que és això, no? Però per això fa gràcia.
5: I Eduard, tu què estudiaves en aquell moment?
6: Musicologia.
5: I ara que formes part d'espai dual, has entès què és l'espai dual?
6: No, però ve una cançó, tirem pa'lante amb la cançó i que sigui el que Déu vulgui.
5: Molt bé, molt bé. Els dos, heu comentat que ja us coneixíeu d'abans. Havíeu estat, o sigui, abans de crear el grup amb aquest nom, havíeu estat fent música junts o per separat abans?
7: Sí.
6: Sí, sí. Teníem un grup de versions molt xulo.
5: Com es deia?
6: Pernil Salat.
5: Molt bé. Molt bé, molt bé. Sí, doncs sí. Aquest grup, com dèiem, Espai Dual, teniu una cançó que es diu Espai Dual, que entenc que deu venir d'aquesta situació que ara ens explicàveu. Doncs si voleu sentim la cançó Espai Dual del grup del mateix nom.

0: elèctrica sí, també cabe.
1: Ara, quan haguem acabat, anem tirant cap al casal, que ens esperen.
0: I anem a fotre un plat de callos.
2: Hem parlat ja d'Espai Dual i avui parlarem de la cançó Canvi de Rasant. És una cançó una mica diferent de la que hem sentit. Com definiríeu el vostre estil?
3: És una mica... La lletra dicta la música. Aquesta, com que va d'una carretera i que vas en cotxes, però vam dir perquè sigui així country. I no sé, l'estil, crec que havíem dit pop friki alguna vegada, però no sé quina era la paraula exacta.
4: Pop friki, pop dada, ens han dit alguna vegada també.
3: Pop dada.
4: Cadascú és més snob que un altre, a l'hora de definir-se.
2: Ara comentaves que és la lletra qui dicta la música. Com feu el procés d'escriure una cançó?
4: Depèn, surten les idees. Si surt la idea primer de la música, com va ser amb el canvi de Rasant, doncs ja us supeditem tot amb aquesta idea. En canvi, si surt primer com una idea musical i li anem posant lletra, també ens funciona. Depèn de la cançó. Aquí, a canvi de Rasant, era això. Ens va sortir la idea, sí. I després la música.
3: Crec que quasi sempre comencem per la tornada, però bueno, tampoc no sé si és la norma general, però sí.
2: Doncs sentim aquesta cançó Canvi de Rasant d'Espai Dual.

0: Vessant. Espai Dual és el grup que estem presentant aquesta setmana a Ràdio Arrels i la cançó de la qual parlarem avui és La Padrina Otaku. Per començar-ho, d'explicar una mica què és un otaku per a l'audiència de Ràdio Arrels.
1: Bueno, un otaku, una persona que és molt fan de la cultura japonesa, no? I especialment de la part de l'anime i del manga. I pots afegir alguna cosa més, Edu?
2: Que a vegades no es dutxe, però això depèn de com és un mite, és una realitat.
0: I en aquest cas parla d'una padrina otaku. No sé si heu conegut alguna àvia, alguna padrina que entri dins d'aquest col·lectiu.
2: I tant, les nostres àvies quan eren petits i ens donaven de berenar i s'havien de tragar el Super 3.
1: Va ser que era un otaku involuntari, però era un otaku.
2: Clar. Un otaku passiu.
0: Un otaku passiu, totalment. Ara deies que s'havien de treure el Super 3. Quins programes veieu del Super 3 que us agradessin o que us marquessin especialment?
2: Ui.
1: Bueno, jo anava a dir bàsicament el Bola de Drac, l'Arare, que encara et feien, i el Detectiu Conan, també.
2: Que esto es molt bé. Me'n recordo d'un que el van deixar de fer no sé què onda, que era el Sergent Queroro, que era un dels meus preferits.
1: És veritat. Aquí m'agrada molt, també.
0: És veritat, sí. doncs amb aquestes referències de sèries infantils, sentim la cançó La Padrina Otaku d'Espai Dual.
3: La Padrina Otaku.

祖母はまだ誰も知ってない秘密を守る。ある日、着替え中、孫たちに見つけられた。

0: Aquesta setmana Hola. Us presentem a Ràdio Arrels Espai Dual, ho estem comentant amb el Marc Cruz i l'Eduard Morell, i la cançó de la qual parlarem avui d'Espai Dual és IUADQP. Què és aquest nom? Algú m'ho pot explicar?
1: Que són les sigles de I un altre diumenge que plau.
0: Ah, val.
1: Effective Wonderly.
0: Déu-n'hi-do. Ara ja fa un temps que heu tret l'àlbum del qual estem parlant aquesta setmana. Heu fet ja concerts o l'heu presentat en públic?
2: N'hem anat fent de concerts, però ens agradaria fer més. Si alguna gent d'aquí del nord que vulgui veure l'espectacle que és Espai Dual en directe, doncs tenim els emails oberts, els Instagrams oberts i el legat obert també.
0: Molt bé.
1: Sí,
0: us agrada més el directe o el procés de fer les cançons?
1: Bona pregunta. Jo crec que aquest disc és un disc que vam gravar com molt a poc, fent les cançons sense pensar en el directe, i després ens hem trobat de que, hòstia, valent de muntar el directe, i llavors ho hem fet. I després escoltes les cançons i és com, ah, però és veritat, vam fer això. O sigui, és bastant diferent, no sé si és millor o pitjor, però és diferent. Després el directe pots fer coses també més divertides, no? Pots la part d'improvisació, entre cometes.
0: Ara deies que el procés, en aquest cas, l'heu fet així, que primer heu fet les cançons sense pensar-hi i després les heu hagut d'adaptar, entre cometes. Creieu que és millor fer-ho així o que és millor ja fer la cançó pensant una mica en com ho posaràs en escena?
2: Potser el millor és fer-ho sense pensar, de dir... com que ho graves digital i hi ha com molts instruments virtuals, o coneixes gent que toca instruments i li pots dir, escolta, gravem aquí uns compassos per a tal cançó. Si ho fas a casa, no te limites a l'hora d'anar posant coses. Que després és un percal quan vas en directe, sí, però ja te les arregles per a que soni. O sigui, les tendències pop d'avui en dia és que el disco ha de sonar tal qual al directe, al revés, que el directe ha de sonar tal qual està gravat. I per nosaltres això no és un problema perquè no ens interessa tampoc que soni tal qual.
0: Clar, perquè
2: les cançons és una part del que fem a l'escenari. Sí, són les cançons, les cantem, però també fem altres coses.
0: Perquè vosaltres al directe quins instruments porteu?
1: Portem,
2: doncs
1: o sigui...
2: Tres dos,
1: que és baix i teclat. Cantem. I llavors tenim els tècnicament correctes, que són bateria i guitarra, que ens acompanya allà on anem, perquè vam veure que nosaltres dos sols no podíem, no? I ja els tenim allí molt aplicats.
0: Molt bé, doncs sentim I un altre diumenge que plou, IUADQP d'Espai Dual.

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels us hem estat presentant Espai Dual, un grup emergent format pel Marc Cruz i l'Eduard Morell, i avui parlarem de la cançó El Futbolín, però abans us volia preguntar si és difícil començar com a grup de música. És complicat com posar-s'hi i començar a fer-te conèixer i tot plegat?
1: Fer música com a tal, només necessites els coneixements que hagis pogut anar adquirint si has fet conservatori, si has fet escola de música o si tens prou oïda, fas música i ja està. El problema o el tema o la cosa és si vols sortir i que la gent te vagi coneixent, depèn. Si tens padrins no deu de ser gaire difícil.
0: Vosaltres en teniu de padrins?
1: Nosaltres no tenim res.
2: Ara ja no.
0: Llavors,
3: però, bueno, jo crec que és tema de temps, també, no? Anar fent.
0: I el tema temps, compaginar-ho amb estudis, és complicat?
3: Home, sí, és dificulta una mica més. El tema de, pues, has d'assajar en cap de setmana, ha de coincidir tothom, en època d'exàmens no pots assajar...
0: Heu hagut de renunciar, bueno, tant... O allargar els estudis o no poder fer concerts perquè hi hagi exàmens. Heu hagut de renunciar a coses pel fet de compaginar-ho?
3: Crec que més que renunciar, el que ha fet dictar una mica les dates de les coses. En plan, quan farem, quan volem tocar aquí? Després d'exàmens. Vale. I a partir d'aquí tu montes.
0: I ara comentàveu que sense padrins és difícil començar. Clar, una vegada veu començar a tenir cançons i tal, com es fa aquest pas perquè de cop i volta et truquin per anar a actuar a algun lloc? Heu hagut de picar vosaltres a les portes o algú us ha descobert? Com ha funcionat això?
1: Mira, portem vora 300, 400 emails enviats a sales, a diguéssim, a gent que munta concerts, etcètera, dels quals igual només una vintena els s'han respost, i de manera positiva, en plan de, mira, tenim aquestes dates, doncs uns tants menys. Llavors és complicat, perquè si no tens com un promotor que ja vagi arreglant els concerts, que tingui contactes, que conegui tot el panorama, doncs és molt complicat. Llavors, doncs, què fas? Pues vas provant. Vas provant, i si te dones una mica a conèixer, pues, mira, t'han conegut, si te donen l'oportunitat, doncs ja te l'han donat, l'aprofites el millor que pots i anar fent.
0: Doncs amb aquest procés d'anar fent, aviam si algú que us sent per aquí, Ràdio Arrels, vol també doncs contactar-vos. Ja heu dit que teniu el mail i els instes i tot oberts, o sigui que ja ho saben. Avui, com dèiem, parlarem de la cançó El Futbolín, que és un bolero, podríem dir, sobre el casal d'un poble. És un casal de veritat, sí, o és una història vostra inventada?
1: No, és la cançó que més parla de la realitat i de la veritat.
3: Sí, sí. El casal existeix i el casal està tancat ara mateix.
0: I es pot dir d'on és el casal?
1: D'Almacelles, que és el nostre poble.
0: Doncs sentim aquesta cançó, El Futbolín, del casal d'Almacelles, aquesta cançó d'Espai Dual.
4: Senyores i senyors, amb tots vostès, un bolero en la menor sèpia. Una història d'amor i de ruïna. La història del

0: Hòstia, tu tens recordes de quan anem a sopar al casal?
1: I tant que me'n recordo, com per a no recordar-me'n.
0: Que demanàvem bocadillo de calamars amb maionesa. I de postre?
1: Entre pa de truita, bacon queso.
0: I de repostre algun dia també patates braves.
1: Hombre, és que postre i repostre.
0: Que això... com hem sopat allí, no hem sopat a cap puesto.
1: Això no ho tornarem a veure. Hem tingut sort de poder haver anat al casal.
0: Però això ho explicarem als nets.
1: I als fills dels nets, també.
0: Hòstia.
1: I als pares dels nets.

0: dit que estava baix al fondo. Mai el van poder amortitzar i per això van tancar les dos portes per culpa del futbolín.
1: Aquesta setmana us hem presentat Espai Dual, això que sentíem era el futbolín, que parla del casal d'Almacelles. Ho hem estat parlant doncs, amb els dos membres d'Espai Dual, el Marc Cruz i l'Eduard Morell. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana.
2: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Radio Arrels, a Toluges, 95.

0: Tresor per no estis en fan.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, me dic Milan, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè puc anar a la platja.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. La tramuntana és més calma avui i encara estem sota l'anticicló. A tot el territori tenim un cel serè i blau i encara fa calor. El risc d'incendi és molt elevat a les Corberes i a la plana de Rosselló. I atenció a no cremar-vos la pell, l'índex UV és 7 a la plana, que és bastant baix, però sobretot 9 a Cerdanya. Per les màximes, 23 a Font-rellosa, però només 13 dins la cova, 26 a Puigcerdà i Fontpedrosa, 31 a Prada, 32 a Nefiac, 34 a Perpinyà i Bages, 30 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts, 28 a Prasamollú. Si poseu el dit gros del peu esquerre a l'aigua del mar, sentireu 26 graus, 35 a Elx, 32 a Mallorca, 33 a Reus i a l'Alguer. Avui és Santa Helena.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: L'estiu, 100% en català.
3: A Ràdio Arrels.

0: València banyada, camals mullats, València banyada. Pel carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.
1: Camals mullats, fregant-te l'esquena.
0: Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats,

0: No esperava que acabarem pels carrers de Ciutadella, camals mullats.
1: La Gossa Sorda és un grup musical valencià format al vilatge de Pego, a mig camí entre València i Alacant. La seva música combina ska, rock, reggae i punk amb la incorporació de la dolçaina, un instrument que és cosí de la gralla. Les cançons de la Gossa Sorda han estat sempre reivindicatives, amb un discurs compromès amb la llengua i amb el País Valencià, i també contra les injustícies del sistema social i econòmic actual. La Gossa Sorda va plegar l'any 2016, però ha estat un dels pocs grups d'aquell moment a fer un retorn, en aquest cas el 2026.

0: Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb la gossa sorda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'adic Josefina, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem fer balades en vaixell.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. La tramuntana és més calma avui i encara estem sota l'anticicló. A tot el territori tenim un cel serè i blau i encara fa calor. El risc d'incendi és molt elevat a les Corberes i a la plana de Rosselló. I atenció a no cremar-vos la pell, l'índex UV és 7 a la plana, que és bastant baix, però sobretot 9 a Cerdanya. Per les màximes, 23 a Font-rellosa, però només 13 dins la cova, 26 a Puigcerdà i Fontpedrosa, 31 a Prada, 32 a Nefiac, 34 a Perpinyà i Bages, 30 a Portvendres, 33 a Sant Joan Pla de Corts, 28 a Prats de Molló. Si poseu el dit gros del peu esquerre a l'aigua del mar, sentireu 26 graus, 35 a Elx, 32 a Mallorca, 33 a Reus i a l'Alguer. Avui és Santa Helena.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. A Punta Ià, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Hola, me dic Alex, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a l'aquàrium de Canet.
2: Ultramar, cap a l'Orient, cosir-vos d'un amor de lluent. Canti la cançó per mi d'ús, que les folles d'am són el vent.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a Reus, una ciutat a pocs quilòmetres de Tarragona, coneguda per la seva arquitectura modernista, el comerç de l'aiguardent i del vermut, i per ser un dels llocs d'origen d'Antoni Gaudí. Al vell centre d'aquesta ciutat hi trobem un dels punts emblemàtics, la plaça del Mercadal. Segons alguns historiadors, aquesta plaça ja es pot documentar l'any 1240 o fins i tot el 1171. En tots els casos, com un espai de mercat i el centre de la vida social i comercial de Reus. Actualment, la plaça té una estructura quadrangular amb portalades a tres dels quatre costats de la plaça. La plaça del Mercadal està presidida en una de les cantonades per l'edifici de l'Ajuntament de Reus, una obra entre barroca i noucentista que va començar a construir-se al segle XVII, però que té l'aspecte actual des del segle XX. Al costat de l'Ajuntament, travessant l'estret carrer de les Galanes, trobem la Casa Pinyol, un edifici modernista de Pere Caselles i Terrats, projectada l'any 1910. Tot i que la planta baixa d'aquest edifici ha estat molt alterada, són molt destacables les finestres i la part superior de la façana. I des de la Casa Pinyol podem travessar la plaça d'un extrem a l'altre, perquè a la cantonada oposada hi trobem la Casa Navàs, un dels edificis més importants del modernisme reusenc, obra de Lluís Domènech i Montaner, també arquitecte del Palau de la Música o de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. A diferència d'altres cases modernistes, la Casa Navàs no ha patit transformacions i manté íntegrament la decoració i el mobiliari que van concebre els seus creadors. Cosa especialment interessant perquè Domènech i Montaner va fer la casa en càrrec. Cada element de la decoració i del mobiliari estan fets per encaixar perfectament en una arquitectura integral. Amb totes aquestes construccions i edificis més moderns, la plaça del Mercadal continua sent avui dia el centre neuràlgic de Reus, una ciutat amb una vida associativa molt gran que es concentra a la plaça, a les diferents festes, i també amb un eix comercial potent que aprofita aquest espai, per exemple, amb el Mercat de Nadal de Reus. Avui sentirem l'orquestra Camerata 21 Ciutat de Reus interpretant un fragment de Del carrer a l'òpera.

0: Aquests eren l'orquestra Camerata 21 Ciutat de Reus interpretant Del carrer a l'òpera. I avui, de fet, hem sortit al carrer per parlar, en aquest cas, d'una plaça, la plaça del Mercadal de Reus.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia.

0: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: És el moment de parlar del temps, la previsió meteorològica per aquesta tarda i vespre d'avui, dimarts 18 d'agost, amb encara la calor a unes temperatures màximes de fins a 34 graus a la plana, al Conflent i al Vallespí, i 27 graus a Cerdanya. I demà, doncs, no canviaran les temperatures mínimes de la matinada, 15 al Capcí i a Cerdanya, 18 a l'Albellespí, 21 al Conflent, 23 al Vallespí, 24 de mínima demà a la matinada al Rosselló. Les màximes fins a 30 graus demà cap a Sallagosa, 27 a Formiguera, 32 a Prats de Molló, 34 a Prada i a Ceret i 33 graus a Perpinyà, cal comptar amb uns 31 graus quasi agradables vora mar. Tot això sota el sol. Un sol que ens acompanyarà encara dijous al matí, però dijous a la tarda a la Plana i al Vallespí cal esperar-se alguna tormenta. Malauradament no farà baixar gaire les temperatures màximes, que arribaran encara als 31 graus. Caldrà esperar com a mínim fins a divendres per veure el termòmetre passar sota els 30 graus.
1: Ràdio Arrels.
3: Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: la bacheteta catalana. Figa flava, tu sei lo cartitti. Dei, dei, dei, sempre a buona compagnia. Presente arriva l'invitació per la calçuta. Figa flava!
1: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
2: Política a Ràdio Arrels.
3: La Vila de Prada acull aquesta setmana la Universitat Martínez Catalana Vila. D'estiu, que arriba a la seva 58a edició. Els parlaments inaugurals l'han fet autoritats nord-catalanes, començant per la batllessa de Prada o de Vivès, que va ser elegida fa uns mesos. Vivès ha reivindicat la figura del Conflent i de la ciutat de Prada en la defensa de les llibertats i especialment el paper del catalanisme en aquesta defensa de les llibertats en contraposició a ajuntaments d'extrema dreta que hi ha a Catalunya Nord fent un atac directe al de Perpinyà. Oda Vivès és batllessa de Prada.
4: Com a nova alcaldessa de Prada, Manon Guixés acull aquesta manifestació i reafirma ben alt i clar el nostre suport i compromís amb aquest espai de reflexió, debat i cultura en llengua catalana. Això ja no és cap fet garantit al Departament dels Pirineus Orientals. Altres municipis, Perpinyà, per citar-ne només un, intenten esborrar la identitat catalana de la seva història i de la vida quotidiana. Ho fan prioritzant una identitat radiant per damunt de la catalana, retallant subvencions a fest i acte en català i a l'oficina pública de la llengua catalana i fabricant una narrativa identitària russionesa, tot plegat al servei d'una ideologia feixista, xenofòbica i excloent.
3: També ha intervingut a l'acte d'inauguració de la Universitat Catalana d'Estiu el vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García, que ha explicat les lluites pendents que viu actualment el Consell Departamental. Una de les més destacades és, evidentment, el canvi de nom del departament, que podria convertir-se en Pirineus Catalans, Pirineus Mediterrani o mantenir el Pirineus Orientals. García, que és defensor de Pirineus Catalans, ha explicat que no hagués estat la seva opció preferida a l'inici, però que és l'opció pragmàtica que pot guanyar.
5: Que molta gent, i jo sóc un d'aquests, haguéssim volgut que ens diguéssim País Català. Però el que volíem fer des del departament no som pas cap entitat autonomista, independentista, ni catalanista. Som un departament francès i un Consell Departamental francès. Però el que volíem era portar una batalla que es podia guanyar. I hem parlat amb molta gent, amb molts especialistes, amb polítics, amb tècnics, amb universitaris francesos, que ens han dit, en tot cas catalans del nord, i que ens han dit que lluitar per País Català al nom del departament era una batalla perduda d'abans. I nosaltres en aquesta batalla no volíem pas fer la demostració que l'estat francès era tancat, com l'estat espanyol, era tancat, era jacobí, i era tancat a tota possibilitat de donar un nom com País Català, perquè naturalment País Català i Pays de Loire és pas la mateixa cosa. Quan afegeixes Català a Pirineu, és pas com si afegeixes Loire a Pays, és molt diferent, en tot cas per l'estat francès. Doncs com que no volíem fer aquesta demostració, hem escoltat i hem fet la proposta. L'única proposta per nosaltres que podia tenir una sort, una possibilitat de guanyar, és Pirineus Català. Doncs aquesta lluita és una lluita important.

0: Puga Prada fins aquest dissabte i Ràdio Arrels en farem un seguiment des del mateix Liceu amb un estudi mòbil instal·lat tota la setmana.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Com cada dimarts a aquesta hora podem saludar el professor Joan Becat, avui des de la UCE, a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada Conflent.

0: Joan Becat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com dèiem, som aquí a la UCE, a Prada.
1: Sí, la Universitat Catalana d'Estiu, doncs, ha començat avui a Prada, a tota vela i amb un programa de luxe. Ràdio Arels hi és present i us en informa. Només us voldria recordar que podeu venir al Liceu Renouvier lliurement, assistir a totes les activitats en directe, els cursos, les activitats, i que podeu veure en directe les conferències, taules rodones i debats de les 12 i de les 5 la tarda en streaming fent uc.cat.
0: I més enllà de la UCE, hi ha molts altres temes d'actualitat i ara mateix el que passa a tota Europa és aquesta sequera generalitzada.
1: Europa és espantada, és la paraula, per la sequera, perquè no s'hi esperaven. Fa un mes i mig que la canícula i la sequera afecten una gran part d'Europa. Part d'Europa que se creia immune d'aquests problemes, que eren dels països mediterranis. Ha tocat molt fort Alemanya, al centre del continent, com Hongria, Romania i els veïns, però també als països del nord, Dinamarca, els països escandinaus, fins i tot la més gran part de l'Europa atlàntica, a França, la Bretanya i la Normandia, la Bèlgica, fins al Regne Unit, on de costum una setmana sense pluja ja és notícies. Aquí tenen un mes i mig. Tots són països que se creien protegits de les onades calors, de calor i que fins ara venien a cercar el sol a la Costa Blava, a la Costa Brava, a Itàlia o a Grècia. Alguns d'ells podien tenir alguna temporada calenta al centre d'Europa, per damunt dels 30 graus i seca, però no durava mai. Aquest any van ser temperatures altíssimes, fins als 40 graus en aquests països, i una sequera forta i llarga, superior a un mes o un mes i mig. Mai s'havia vist. Arreu, aquest juliol ha estat el mes dels rècords de calor que només se veien, doncs, als països mediterranis. En una altra crònica us vaig comentar que era degut a un canvi de posició del jet stream, aquest corrent d'aire en alta altitud que fa la volta de la Terra a les nostres latituds, fent grans sinuositats que fan alternar, doncs, aire més fred i aire més calents i passen les depressions. Amb el canvi climàtic, aquest jet stream s'ha desplaçat vers el nord i fa sinuositats més amples. Una d'aquestes sinuositats, que fa pujar aire calent, ha instal·lat des del juny un enorme anticicló sobre l'Europa, que descarta, que desvia les pluges i afavoreix la creació d'un dom de calor. És excepcional en el sentit que és la primera vegada que passa, però és només el primer d'altres estius semblants a Europa, any sí, any no.
0: Clar, quines conseqüències té això?
1: Les conseqüències, doncs, primer, un espant generalitzat de la gent i dels responsables de tots nivells a tots aquests països, que no saben què fer perquè no s'hi esperaven. Es veuen amb el que diuen i el que fan. Tot i que fa més d'una dècada que els alertaven els especialistes del clima i del temps d'aquests països. Ho preveien. Però la conseqüència més forta i duradora és l'espant generalitzat que afecta l'economia, l'alimentació en aigua de les ciutats i de les indústries. També a tots aquests països s'estan ja utilitzant les reserves d'herba seca de l'hivern per alimentar el bestiar des del juny. Arreu, els dalls d'herba són inferiors a l'esperat i els prats són secs. El Regne Unit ha conegut focs de boscos amb un incendi major a Escòcia, allà dalt, de pluja i fred, durant 11 dies, i un altre al País de Gal·les i ara al centre d'Anglaterra. L'estiu ha estat sec, amb tres onades de calor. Són molt sorprenents les imatges i reportatge d'aquests dies des d'Anglaterra amb els prats de color groc, sense herba, com si fossin a casa nostra. Les conseqüències d'aquesta situació inèdita se veuen molt als grans rius. Els potents Rin i Danubi, els més grans d'Europa, són a nivells baixos, que no s'havien vist abans. I, evidentment, tots els altres rius també. Hi ha inquietud per la població de l'aigua, la pol·lució. Comencen les penúries en aquests països, a les zones urbanes. El Rin és tan baix que s'ha interromput el tràfic fluvial per les embarcacions més grans. Els vaixells petits i les gavarres només són cargats al 20% o menys. Penseu que el Rin és l'eix de transport vital per a Alemanya i tots els països veïns, amb prop de 300 milions de tonelades de mercaderies transportades l'any, o sigui, l'equivalent de tots els ports de mar francesos reunits. Per tant, la falta de cabal d'aigua del Rin afecta també les indústries que necessiten l'aigua per les fabricacions o per refredar les instal·lacions. Al centre d'Europa, mai el Danubi havia estat tan baix. Ocupa menys del terç del seu llit i poca fondària, amb aigües tan baixes que no s'hi pot navegar. Les centrals nuclears d'Hongria, vora el Danubi, s'han parat per falta d'aigua per refredar. A Romania s'han vist imatges on l'exèrcit ha intervingut, l'exèrcit, per fer explosions dins el riu, per desviar l'aigua, tota l'aigua, cap al canal que va a una central elèctrica nuclear. És l'invers del que se fa habitualment. Quan s'alenteixen o s'aturen les centrals, si l'aigua que restitueixen al riu l'escalfa massa. Ara, amb l'espectre de la falta d'electricitat a tot el país, tant se valen els peixos i la biodiversitat del riu, si l'aigua que surt de la central és massa calenta. No podem parlar avui, doncs, del bonic Danubi blau, Danubi blau. A tot França, també l'estiu és difícil, arreu. Ja és lluny el febrer plujós que hem conegut, les inundacions a l'oest i a la meitat nord. Ara, les tres quartes parts dels departaments metropolitans són en dèficit hídric i coneixen restriccions. És insuportable per ells i per tota aquesta gent de tres quarts de França. Això ha provocat una reacció que jo trobo molt curiosa, egoista i fins i tot amb un rerefons colonial, de pensament colonial. Penseu, recordeu, que a Catalunya Nord, quan vam conèixer una sequera enorme fa 4 anys i que van ser el sol departament per falta de penúria, no vam tenir actituds ni decisions a favor nostre, de solidaritat, sinó un prefecte que va fer disbarats tancant l'aigua dels recs per l'agricultura. Ara, a les ràdios, teles i diaris parisencs, se parla de portar l'aigua d'una regió a l'altra, cap als que se consideraran com més importants. Una xarxa d'aquaducte que trasbassarà l'aigua sistemàticament a tot França. S'hi tradueixi en paraules clares. La proposta, la reacció, no és estalviar, canviar els usos de l'aigua, modificar la disbauxa d'aigua, com hauria de ser. No, no. Això vol dir, volem continuar com fem ara, a París, al nord, a qualsevol regió, i com que no tenim prou aigua, doncs doneu-nos la vostra aigua, perquè és jo, nosaltres ho decidim. És típica actitud colonial, que no vol dir que no s'ha de donar l'aigua, però d'aquesta manera no. El balanç de tot això és clar. Hi ha ara a tota Europa una consciència aguda del canvi climàtic, car tothom té ben present, toquen les conseqüències concretes. No se senten més als climatoescèptics, sobretot tocant l'economia, tocant la producció d'electricitat i el transport, la calor i la sequera han revelat la fragilitat del nostre model de desenvolupament i de vida econòmica i social. Veieu que de debò vindran les adaptacions i els canvis que són necessaris. Com se diu, no hi ha mal que per bé no vingui. Això ho esperem tots.
0: I d'Europa passem cap als Estats Units perquè el govern de Donald Trump dona gairebé una curiositat per setmana i aquesta setmana amb unes estratègies, Joan Becat, des d'indi per por d'un atemptat en aquest
1: cas.
0: És
1: això. És l'anècdota de la setmana. Sabeu que m'agraden els fets i declaració, les coses curioses, insòlites o ridículs, sobretot dels grans personatges, aquests que se creuen al damunt de tot. Però tot això revela un aspecte jo consideri més humà, que sigui la por o les fanfarronades. En aquest sentit, us haig de confessar que enyori molt les borrellades de Josep Borrell. Per tant, faig amb el que tinc, que són les trompades de Donald Trump. La darrera ha estat revelada la setmana passada pel Washington Post l'11 d'agost, traduït al català per VilaWeb. Després, tothom en va parlar molt. Com que l'estiu hi ha poques notícies, vinga. Però és el Washington Post que ho ha revelat. És la tornada rocambolesca de Donald Trump de la cimera de l'OTAN a Ankara, a Turquia, el proper passat 8 de juliol. Estem amb això en l'ambient de les novel·les d'Arsène Lupin o les pel·lícules d'espies de la sèrie B. Era un secret d'estat, suposo, perquè és poc gloriós per qui se consideri l'amo del món. Anem per pams. Primer, el que han dit i filmat les televisions sobre la tornada del president Trump, tot és fals. Sembla la realitat, però no ho és. Com aquesta publicitat, recordeu, del Canadà de Dry, que sembla whisky, però que no ho és. Va arribar a Ankara amb l'Air Force One, el nou, el que li va regalar l'emir del Qatar. Però també va venir el vell, car el seu seguici omplia dos avions, els seus funcionaris, membres del govern, la seguretat i molts periodistes. Però per la tornada se'l va veure pujar el vell, amb una ampla escala al davant. Va saludar i va entrar. Mentrestant, els periodistes van pujar pel darrere i l'avió Air Force One, vell, se va enlairar. Em dona el tren a dins? Doncs no, no hi era, tot i que tothom s'ho creia. Va baixar immediatament per la porta de l'altre costat, on hi havia un camió amb un sistema d'elevació, una plataforma, com tenen, sabeu, els empleats que reparen els fanals dels carrers, el mateix. Era un camió que portava a l'avió el menjar, les begudes, les coses necessàries, i, per tant, Trump va baixar per aquesta plataforma, entrar al camió i cap a un altre avió, aquest, un avió militar americà. I va pujar, sense que ningú el veiés, i se va enlairar. Jo, personalment, m'hagués agradat veure el gran Trump, el magnífic, baixant sobre una plataforma com qualsevol caixa de taronges o de cervesa, i fugir d'amagat. També l'Air Force One, el que havia arribat, va marxar amb la resta de la gent. Per què aquesta comèdia? Doncs Trump i els seus serveis secrets tenien por d'un atemptat contra el seu avió, amb un coet tirant pels iranians. Trump diu que no serveixen, però sí que encerten sovint. Que acabaven de proclamar que ell era l'enemic número un, a matar com sigui. Els tres avions, el nou, el vell i el militar, aquest amb Trump de passatger clandestí, van arribar a un aeroport militar d'Anglaterra, discret i lluny de tot. Sense que ningú ho vegi, Trump va baixar del seu avió militar i va tornar a l'Air Force un vell que havia aterrat després d'ell. I em va baixar com si hagués viatjat de debò. Va saludar, parlar i va pujar a l'Air Force un nou amb els periodistes i altres acompanyats que el van seguir i tots els avions, nou i vell, cap a Washington. El Washington Post diu també, i ho he sentit a la tele, de la boca de Trump, la traducció, que els periodistes li van preguntar per què a Ankara se'ls havia demanat de baixar les persianes de les finestres. És perquè no vegin ni fotografien Trump escapant-se, clar. La foto de baixar la plataforma com una caixa de cerveses. Però ell, cínic, perquè els havia deixat a l'avió en perill d'atemptat i al mateix temps faixenda, com qui no té por del perill, va dir, citació, probablement perquè anava a un vol perillós. Car, va afegir, ell és amenaçat sempre pels malvats iranians. Cinisme també, quan va afegir, si jo vaig amb avió, vosaltres també, no? Se sabia Donald Trump que tenia por de morir i de la malaltia. És la seva obsessió. Però ara, també, té por dels iranians, que el torregen, com fan els toros a les corrides de Mias i de Ceret.
0: Joan Becat, com cada setmana, moltes gràcies.
1: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: El primer dia la Universitat Catalana d'Estiu d'enguany ha fet una conferència a la senyora Laura Borràs. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Que és expresidenta del Parlament, exconsellera, ara també de Fundem la República. Amb Laura Borràs heu parlat d'aquesta capacitat de pensar-nos nosaltres mateixos i per poder actuar. Una capacitat que no sé fins a quin punt actualment el país té, no? Aquesta capacitat d'autopensar-se o d'autocentrar-se també amb el país sencer.
4: Sí, crec que és important que he començat d'alguna manera dient han passat moltes coses, és una dècada en què hem estat capaços de donar grans mobilitzacions, però després doncs, haver efectivament arribat doncs, molts elements que han comportat que probablement estiguem ubicant-nos en el debat des d'una posició, des d'un llenguatge, des d'un marc mental que no és autocentrat en Catalunya i en la nació sencera, sinó que és el que imposen qui ens vol derrotats, qui ens vol desnacionalitzats, qui ens vol que adoptem una llengua que no és la nostra i que treballa per fer-ho. Per tant, potser seria ocasió, ara que estem a punt de fer una dècada després del 2017, que siguem capaços de conèixer com funcionen aquests marcs mentals i com el llenguatge anticipa el que després la política pot o ha de fer per ser capaços de reconèixer-ho, aprofitar tota aquesta experiència acumulada i convertir-la en força política.
3: Clar, davant d'això heu reivindicat una certa intel·ligència nacional. En què consisteix això?
4: Com que vivim a l'era de la intel·ligència artificial, jo utilitzo el concepte d'intel·ligència nacional, perquè aquesta intel·ligència nacional és aquesta capacitat col·lectiva de ser justament capaços d'aprendre de tot el que hem viscut. Hem anat acumulant coses, però no sembla que de moment haguem après gaire res. Jo crec que potser 10 anys és un període de temps en què siguem capaços de veure tot el que ens ha passat i com això ho podem utilitzar, perquè si no, haurà estat una dècada perduda i a ningú li agrada, no? Haver dedicat 10 anys a la seva vida en què a més ho ha passat molt malament, en què ha tingut unes il·lusions i ha vist com aquestes il·lusions s'han esquinçat, que això no hagi servit per res. Home, no, doncs ha de servir. Jo recomano desenvolupar aquesta intel·ligència nacional com aquesta capacitat que passa abans per fer aquesta reflexió. He parlat de sobirania narrativa, he parlat de confiança nacional, perquè si no, tot sovint el marc lingüístic i mental ens porta a pensar nosaltres ho hem perdut tot, els catalans som un poble derrotat. No ho som, un poble derrotat. I hem de saber-ho recuperant aquells exemples històrics, veient el que estem fent en el present i sobretot per poder anar cap a aquest futur de llibertat que és d'on comença tot.
3: Clar, però ara comentàveu aquests 10 anys i el que ha passat en aquests 10 anys és que hi ha hagut tota una separació també dels diferents moviments polítics. Vos estàveu a l'òrbita de Junts, diguem, i actualment, per exemple, Junts ha tingut una estratègia, Esquerra n'ha tingut una altra, la CUP n'ha tingut una altra, i les posicions estan molt lluny ara mateix. Clar, realment es pot crear aquesta intel·ligència nacional, o es pot aplicar aquesta intel·ligència nacional si s'han pres camins molt diferents?
4: Bé, d'això es tracta, és a dir, com que jo ho he viscut, he començat dient que jo ho he viscut en la primera línia de la trinxera, i he vist el foc de fora, i he vist el foc amic, i per tant parlo des de l'experiència de la derrota, des de l'experiència de la repressió, des de l'experiència de la injustícia, des de la decepció, des de... Clar que sí, però justament per això crec que si ens posem a pensar en aquest futur, necessitem recuperar una estratègia nacional. Aleshores, no es tracta de continuar anar mirant enrere qui va fer què, qui va fer malament, tu no vas fer això, tu no vas... Perquè cadascú ha triat camins diferents i això ens ha portat on som ara. Molt bé, ara que l'amnistia representa que és un tancament, almenys per l'Estat. L'Estat vol que sigui un tancament, però que és un tancament del capítol independentista. Vol dir, girem full i ja d'aquest llibre ja el donem per acabat. Clar, per nosaltres ha de ser una nova fase. Llavors, espero que els dirigents que estan avui en dia en capdavant dels partits facin una reflexió en què es moguin i moguin les seves organitzacions amb intel·ligència nacional.
3: Clar, evidentment, amb aquest moviment s'hi suma un factor extern que fa 10 anys no hi era, que és Aliança Catalana, que també fa molt més difícil una unitat estratègica perquè tenen uns postulats que d'entrada fan que hi hagi altres partits que no hi puguin entrar. Uh-huh. Però actualment amb les enquestes li donen que després, evidentment, hi ha enquestes que fallen, però li donen una força molt decisiva en el cas que hi haguessin eleccions o quan hi hagi eleccions. Com ha de portar això l'independentisme? És a dir, quin paper ha de jugar amb Aliança Catalana perquè tampoc monopolitzin el debat independentista des dels seus postulats que van en contra de molts consensos que hi havia al país?
4: Jo he parlat també d'això breument i justament els estats d'opinió busquen aconseguir uns estats de votació. Jo també espero que els líders que estan al capdavant dels partits independentistes en aquest moment actuïn amb aquesta intel·ligència nacional i pensant les conseqüències de les accions que es duen a terme, no pels partits, sinó pel conjunt del moviment. I, per tant, l'aparició d'un determinat actor que pot complicar extraordinàriament aquesta unitat de força política per aconseguir la independència, això és el que s'ha de reflexionar col·lectivament per part de qui té la capacitat de fer-ho al capdavant dels diversos partits. Jo en aquest moment parlo a títol individual, com a Laura Borràs, com a expresidenta del Parlament, també com a Fundem la República, no? Des de la direcció acadèmica, promoc aquesta mena de debats, de discussions acadèmiques, perquè és en un terreny de les idees. Avui he fet una conferència doncs, en el marc d'una universitat catalana d'estiu, sent jo acadèmica i professora, però per aterrar-ho, que molta gent diu, home, ens rearmes intel·lectualment, doncs em dono per satisfet. M'ha dit una senyora això, m'ha semblat la millor manera d'haver aprofitat aquesta feina, perquè també crec que des d'espais que ajudin a pensar el conjunt del moviment, més enllà dels partits, és des d'on podem treballar. No des del ressentiment, no des del retret, no des de l'autofàgia, jo avui he parlat d'autofàgia, que sembla que és l'esport nacional a Catalunya, sinó sobretot d'allò que ens pot fer avançar. I el que ens ha fet avançar és el futur projecte de país i il·lusió. Tot allò que es construeix des del ressentiment, des de l'exclusió, des de la ràbia, bueno, ja n'hem tingut una experiència, eh? Ciudadanos és un partit que va començar així i que afortunadament ha desaparegut. Per tant, que tot allò que fem, ho fem tenint en el cap si ens acosta o ens allunya de la independència.
3: Laura Borràs, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres.
2: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: avui vull tornar amb mi.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
2: Albert Nogué.
3: Els parcs involuntaris. Bon dia. Pocs llocs a la Terra resulten tan inquietants com els anomenats parcs involuntaris, uns espais massa tòxics o perillosos per a la vida humana, que, paradoxalment, s'han convertit en santuaris per a la fauna salvatge. El terme inventat per l'autor Bruce Sterling designa territoris que no es van establir per protegir la natura. Antics complexos nuclears, camps de batalla sembrats de municions sense explotar o franges de terra de ningú que marquen fronteres tenses. Malgrat els seus orígens destructius, alguns han estat designats oficialment com a refugis de fauna protegida, gestionats per organitzacions governamentals. Però aquesta narrativa amaga un perill, adverteix David Affleck, professor a la Universitat de Colorado. Sense el context suficient, pot implicar que la natura simplement s'arregla sola en llocs que encara poden estar greument degradats o ser perillosos. D'aquesta manera, el passat humà violent queda esborrat sota una capa de verd cosmètic. El parc involuntari més conegut és la zona d'exclusió de Txernòbil, on grans mamífers com els llops vaguen lliurement després de l'accident nuclear del 1986. Però justament la guerra russa a Ucraïna demostra com aquests espais poden veure's de nou impactats pel conflicte humà de maneres pertorbadores, revelant la fragilitat d'aquests refugis que finalment només són accidentals.
4: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: És el moment de parlar del temps, la previsió meteorològica per aquesta tarda i vespre d'avui dimarts 18 d'agost, amb encara la calor a unes temperatures màximes de fins a 34 graus a la plana, al Conflent i al Vallespí, i 27 graus a Cerdanya. I demà, doncs, no canviaran les temperatures mínimes de la matinada: 15 al Capcí i a Cerdanya, 18 a l'Albaiespí, 21 al Conflent, 23 al Vallespí, 24 de mínima demà a la matinada al Rosselló. Les màximes fins a 30 graus demà cap a Sallagosa, 27 a Formiguera, 32 a Prats de Molló, 34 a Prada i a Ceret i 33 graus a Perpinyà, cal comptar amb uns 31 graus quasi agradables vora mar. Tot això sota el sol. Un sol que ens acompanyarà encara dijous al matí, però dijous a la tarda a la plana i al Vallespí cal esperar-se alguna tormenta. Malauradament no farà baixar gaire les temperatures màximes, que arribaran encara als 31 graus. Caldrà esperar com a mínim fins a divendres per veure el termòmetre passar sota els 30 graus.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.
7: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
8: A l'interior del crematori hi havia poca gent. Alguns amics i col·legues de la Loga i els seus pares, que havien vingut de Normandia. En Pol i la Yala estaven una mica retirats. Tenien por per la nau Aja. Al matí havien decidit portar-la al vaixell si no tenia on anar-hi. De seguida ho veurien. En Pol havia sentit parlar d'algunes associacions d'ajuda als sense papers. Quan el contingut de la clau USB es difongués, ella deixaria d'estar en perill i potser aleshores podrien negociar amb en Costes. No van remarcar cap presència policial. Quan la cerimònia va començar, una silueta coberta d'un vel i que portava un xador tradicional va presentar-se a la porta. Va seure al fons. En Pol i la Yala van exclamar: «Nau Aja!». La cerimònia va desenvolupar-se amb molta normalitat. Tot just després va tenir lloc la cremació. Els presents es van anar retirant, trobant la intensa llum del dia a la sortida. En Pol dubtava. La nau Aja va romandre durant una bona estona a l'interior. No sabien què fer. Mentrestant, van decidir esperar. Quan la nau Aja va sortir de l'edifici, un cotxe va sortir bruscament del pàrquing i va aturar-se davant d'ella, provocant un carrisqueig amb les quatre rodes. Va aparèixer en Menard, seguit per dos policies més. Van demanar-li els papers. Ella no en tenia. En Menard va voler treure-li el vel. Ella va negar-se. Protestant, es va posar a cridar. En Pol va saltar intentant interposar-se, però va ser retingut per un dels policies. L'altre es va encarregar d'arrencar-li el vel i el mocador que duia. Ella va tornar a cridar i, finalment, li va escopir a la cara. En Pol no s'ho acabava de creure. La noia del xador era una desconeguda, no era la nau Aja. La van detenir i la van ficar dins del cotxe de la policia. Llavors, en Menard li va dedicar un gran somriure a en Pol. En el moment en què el cotxe anava a arrencar, la noia va girar-se cap a en Pol i la Yala per fer-los una picada d'ullet. Per un moment, tots dos van quedar-se perplexos. En Pol li havia explicat la situació a la Yala. Van reprendre el camí que els portava cap al pàrquing per trobar el seu cotxe. Un home, vestit amb uns pantalons i una jaqueta de color fosc, semblant als uniformes que porten els treballadors de les companyies funeràries i amb una gorra al cap, avançava lentament cap a ells. Portava un ram de flors. En el moment en el que es van creuar, l'home d'aspecte jove es va acostar a en Pol per entregar-li un sobre a la mà. En Pol se'l va mirar, els grans ulls de l'Anna Guaja el van fixar amb un esplendor crepitant. Ella no es va aturar i va continuar així el seu camí. Però la porta d'una furgoneta blanca que es trobava a uns 10 metres d'on ells eren va obrir-se de sobte, provocant un gran estrèpit. En Costas va sortir. Darrere seu, uns agents van precipitar-se i van arrestar l'Anna Guaja.
9: Bon dia, senyor Feder. Sabia que tard o d'hora ens tornaríem a veure. Només em calia ser pacient. Li agrairia que em donés el sobre que la Nawaja Beluca acaba d'entregar-li.
8: En Pol dubtava, però la situació s'havia tornat difícil.
9: Hem enregistrat tota l'escena. No m'obligui a forçar la situació.
10: Està cometent un terrible error, comissari. Prenent aquest sobre, donarà als responsables de la mort del seu lloc tinent l'ocasió per silenciar l'afer.
9: No, senyor Feder, no en trauran cap profit. Faci'm confiança, si us plau.
8: La Yala va intervenir.
11: En Pol té tota la raó. Aquests documents són l'única prova perquè tot aquest afer no sigui silenciat. L'hem de difondre.
9: Senyoreta Warshawski, no estem als Estats Units. La meva paciència té uns límits establerts. Podria fer que l'expulsessin del territori francès?
8: En Pol li va entregar el sobre. Va cercar la mirada del comissari Costas.
10: Almenys m'agradaria demanar-li un favor.
9: I ara? I per què hauria de concedir-li?
10: Miri, vaig salvar la vida de la seva lloctinent l'altra nit. Es tracta de la noia d'allà.
8: Va assenyalar la Bertó, que en aquell precís moment estava parlant amb l'Anna Guaja.
10: En cap moment va entendre que l'assassí portava una armilla antibales. Aquest l'hauria mort.
8: En Costas va fer una ganyota sospirant...
9: Endavant, l'escolto.
10: M'agradaria que fes el màxim per l'Anna Guaja.
9: Serà expulsada. Després d'interrogar-la, l'hauré de portar al camp de retenció administrativa de Ribes Altes i els propers dies agafarà un avió. No puc fer-hi res més.
10: Aquest camp és una vergonya. Després dels republicans espanyols, els jueus, els comunistes i els arquís. Vet aquí que ha arribat l'hora dels sense papers. Quin fàstic!
8: En Costas va desviar la mirada. En Pol va sentir que s'havia molestat.
10: Ajudi-la! Gràcies a ella sabrà tota la veritat sobre aquest afer. Em sembla que la Nawaz ja ho ha pagat massa car.
9: Li prometo que ho intentaré.
7: Nuclear Parano, una novel·la de Gildas Gerodó.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Som llestat de vos parlar de calques expressions que fan al·lusió a una xifra. Per això, avui evocarem anar de 21 botó i la frase 7 senalles, 14 anys. Una senalla és un cabàs i un bon cabàs normalment té dues anses. La frase 7 senalles, 14 anses és d'una lògica implacable. De fet, serveix per validar un càlcul. Per exemple, quants convidats esperem? 8. I nosaltres dos fa 10. I bé, som fet 10 cremes catalanes, 7 senalles, 14 anses. Direm a qualcú, Faba, avui vas de 21 botó, per assenyalar-li que heu remarcat que s'havia mudat. Haguéssiu pogut dir, Faba, avui t'has posat la camisa de menjar fideus? L'expressió vindria d'un antic uniforme en el qual hi havia un gros pitral on hi havia tres rengles de grossos botús daurats formats per 7 botús cada rengle, o sigui, un total de 21. Aquest llampant uniforme era el màxim lluïment de l'època i la seva visió enlluernava la gent. El més estrany de la fórmula és que botó no és el plural. No es diu de 21 botons, sinó de 21 botó. Encara una extravagància de la nostra llengua.
1: La Yepisada.

0: Dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Estem en plen estiu i per aquest estiu a Prada continuen les animacions i per parlar de les animacions d'aquesta segona setmana del mes d'agost rebem a l'estudi de Ràdio Arrels Conflent Agnès Rabat. Agnès Rabat, bon dia.
3: Bon dia, Enric.
2: Agnès Rabat, ho recordo, que treballa a l'oficina de turisme Conflent Canigó. Aviam, què tenim com animacions?
3: Per acabar el mes d'agost tenim una animació, Els Colls del Diumenge, que està relacionat amb la manifestació Azimunt, que l'oficina de turisme va organitzar. I el principi era que cada diumenge hi havia un coll a pujar, o a l'Oda, o al Conflent. I, doncs, aquesta temporada s'acaba amb la pujada del Coll de Jau el diumenge 23 d'agost. Doncs, és una pujada que serà proposada entre les 7 del matí i les 11, a partir de Prada, on hi haurà el camió de l'oficina de turisme, l'escapeta, que esperarà els ciclistes per donar totes les informacions sobre aquesta pujada. I cal saber que a l'arribada els ciclistes hauran una sorpresa al Coll de Jau.
2: La definició de la sorpresa és que no podem dir el que és.
3: Exactament. Si els ciclistes interessats poden trobar informació sobre la nostra pàgina web i també descarregar el full de ruta per trobar les informacions sobre l'ascensió i tenir consells també per fer aquesta pujada bastant difícil.
2: Altre tipus d'animació, Agnès?
3: Sí, per acabar aquest mes d'agost, notem moltes visites guiades de monuments, de pobles del Conflent i també passejades comentades. Per exemple, el dimecres 19 d'agost, el sindicat mixt de Canigó Gran Cite proposa una excursió patrimonial a Escaró. Serà una passejada molt interessant perquè els participants podran descobrir els antics espais miners d'Escaró, doncs, tot fent un itinerari per la muntanya. Podran descobrir les restes de l'activitat minera i entendre millor la història industrial que ha marcat el nostre territori.
2: I el Museu de la Mina, evidentment.
3: Exactament, perquè al final de la passejada les persones interessades podran visitar el Museu de la Mina. S'ha de saber que la passejada és gratuïta, només s'haurà de pagar l'entrada al museu, que és de 3 euros pels adults. Aquesta passejada s'ha de s'inscriure per participar a la passejada contactant Charlotte Besombe del sindicat mixt Canigó Gran Cite.
2: I com sempre és habitual, les visites guiades al Conflent.
3: Hi ha una oferta bastant interessant perquè cada dilluns i dimecres a les 9 del vespre es pot participar a una visita guiada a la llanterna de les fortificacions de Vilafranca de Conflent. Doncs és una manera insòlita de descobrir les galeries, els passatges fortificats en un ambient doncs, íntim i només amb la llum dels fanals.
2: I a cap moment surt un soldat de Lluís XIV?
3: Ah, sí, és possible això.
2: Ah, d'acord,
3: sí,
2: molt
3: doncs,
2: bé.
3: Ho cal fer, pot ser molt sorprenent. Cal reservar, doncs, contactant les fortificacions, el personal de les fortificacions de Vilafranca de Conflent. Notem també que cada dimarts a les 12:30 de la tarda, el Servei de Patrimoni de Prada proposa la visita guiada de l'Església Sant Pere de Prada amb la possibilitat d'aprendre coses sobre la història del monument, amb el seu tresor i també sobre el seu retaule barroc que està molt famós i considerat com el retaule barroc més gran de França. És una visita guiada gratuïta i amb reserva prèvia contactant el Servei de Patrimoni de Prada. Per acabar, podem parlar de les visites guiades proposades per Manu, el guia de les balades du Conflent. El dimecres 19 d'agost a les 4 sera proposat una visita guiada de Villefranc de Conflent i de la seva església. El divendres 21 d'agost a les 4 sera la visita guiada de la ciutat de Prada sobre les seves boniques façanes. I es parlarà també dels personatges famosos que han viscut a Prada. El dimecres 26 d'agost a les 4 sera proposat la visita guiada del poble i de l'església d'Eus. Eus, un poble famós, considerat com un dels pobles més bonics de França. Divendres 28 d'agost a les 4 encara sera proposat la visita guiada del poble termal de Bernet i de la seva església Sant Saturni. Totes aquestes visites estan al preu de 8 euros i 6 pels joves.
2: Totes les animacions que s'encadena a les en un estiu sempre molt cultural a Prada, amb les diades romàniques, el festival de cinema, el festival de Pau Casals i també tot el programa de la Universitat Catalana d'Estiu, del qual parlarem especialment.
3: Sí, cal saber, Enric, que hi ha una oferta tan important al Conflent que pot retrobar l'integralitat sobre la nostra pàgina web, que és www.turisme-canigó.com, i a més ens podeu visitar a les nostres oficines de turisme per agafar el programa del mes a Molitch, a Prada, a Villefranc de Conflent i a Bernet.
2: Moltes gràcies, Agnès Rabat, per la teva fidelitat i bon final d'estiu.
3: Gràcies, igualment. Adiu.
1: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Terra de trobadors. Bon dia, som la classe de 5è MAC del Col·legi Joan Amat de Ceret. Us presentem les Terres de Trobador, un recull de cançó d'Amor Cortés, u de crítiques.

0: dia us presentem Canzoneta Lleu i Plan, cantat per Chitot. La lletra és de Guillem de Berguedà. Fou un senyor feudal i trobador català del segle XII. Va escriure molts sirventesos, gènere de poesia trobadoresca, per fer polèmica o atacar un personatge de l'època.
1: Francesc Ribera, sobrenomenat Chitot, i és un person català nascut l'any 1977 a Berga. És conegut sobretot com el cantant del grup del rock Brahms, fundat l'any 1990. Marcat per lletres compromeses i un so directe.
2: Segons Guillem de Berguedà, el marquès de Maltaplana és un mentider. Diu del que és d'enganyar farcit i ple. El troubadour explique que algú li ha tirat pedres, li han trencat tres dents. També critica el seu físic, diu que ningú l'estima. A més, l'insulte. És sirventès en tota regla i és un lamano, un pont neu medieval.
3: Radio Arels, a Ceret, 88.2.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remplit

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: És el moment de parlar del temps, la previsió meteorològica per aquesta tarda i vespre d'avui, dimarts 18 d'agost, amb encara la calor, unes temperatures màximes de fins a 34 graus a la plana, al Conflent i al Vallespí, i 27 graus a Cerdanya. I demà, doncs, no canviaran les temperatures mínimes de la matinada, 15 al Capcí i a Cerdanya, 18 a l'Vallespí, 21 al Conflent, 23 al Vallespí, 24 de mínima demà a la matinada al Rosselló. Les màximes fins a 30 graus demà cap a Sallagosa, 27 a Formiguera, 32 a Prats de Molló, 34 a Prada i a Ceret i 33 graus a Perpinyà, cal comptar amb uns 31 graus quasi agradables vora mar. Tot això sota el sol. Un sol que ens acompanyarà encara dijous al matí, però dijous a la tarda a la Plana i al Vallespí cal esperar-se alguna tormenta. Malauradament no farà baixar gaire les temperatures màximes, que arribaran encara als 31 graus. Caldrà esperar com a mínim fins a divendres per veure el termòmetre passar sota els 30 graus.
2: Ràdio Arrels. 20 de clàssica, Berenguer Ballester.
4: Una de les peces més populars de Chopin és el Nocturn número 2 de l'Opus 9, uns nocturns que va escriure cap al 1830, quan tenia 20 anys i ja s'havia instal·lat a París. Primer, prop de la comunitat de polonesos que havien emigrat. L'escoltarem amb un altre polonès il·lustre, el pianista Arthur Rubinstein, una gravació del 1967.

El nocturn número 2 de Chopin amb Arthur Rubinstein. La tragèdia de Romeo i Julieta de Shakespeare ha inspirat molts compositors, compositors d'òperes i també sinfonies o treballs sinfònics. Potser per això, quan el teatre Kirov li va proposar fer un ballet amb aquest tema a Prokofiev, aquest va dubtar. Finalment la va fer, però als directors del ballet no els va agradar, dient que era impossible de ballar i, a més, no entenien que el compositor hagués canviat el final i va posar un final feliç. Ni la Julieta ni el Romeo es morien. Prokofiev va explicar que era millor mantenir-los vius perquè així podien ballar. Després d'un munt de peripècies, el ballet es va estrenar el 1938. Escoltem la dansa d'amor de Romeo i Julieta.

La dansa d'amor de Romeo i Julieta de Prokofiev amb l'Orquestra Simfònica de Baltimore, dirigida per Marin Alsop. Més o menys a la mateixa època del Romeo i Julieta de Prokofiev que hem escoltat, doncs anys 30 del segle passat, el compositor nord-americà William Levy Dawson escrivia la Negro Folk Sinfonia, basada en espirituals negres, que va ser molt ben acollida quan Leopold Stokowski va dirigir la seva estrena.

0: tercer moviment de la Negro Folk Sinfonia de William Dawson amb l'Orquestra Simfònica de Detroit, dirigida per Nim Jarvi.
1: Bin de Clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Cabestany, 95. La cançó

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'adic Jaden. Tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a la platja.

Se'n va dins un país ple de neu i de nit, esperant com un gos que el seu amo el cridi.

cada somni perdut entre ahir i demà se'n va dins un país ple de neu i de nit.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

aquí! El so més potent que mai heu sentit! El més impactant! Qui senti que val la pena seguir lluitant per anar endavant, que es prepari! Esteu a punt? Vinga, som-hi! Que soni la música! Un pas endavant!

0: ¡Andamos!
1: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: És el moment de parlar del temps, la previsió meteorològica per aquesta tarda i vespre d'avui, dimarts 18 d'agost, amb encara la calor a unes temperatures màximes de fins a 34 graus a la plana, al Conflent i al Vallespí, i 27 graus a Cerdanya. I demà, doncs, no canviaran les temperatures mínimes de la matinada: 15 al Capcí i a Cerdanya, 18 a l'Albaiespí, 21 al Conflent, 23 al Vallespí, 24 de mínima demà a la matinada al Rosselló. Les màximes, fins a 30 graus demà cap a Sallagosa, 27 a Formiguera, 32 a Prats de Molló, 34 a Prada i a Ceret i 33 graus a Perpinyà, cal comptar amb uns 31 graus quasi agradables vora mar. Tot això sota el sol. Un sol que ens acompanyarà encara dijous al matí, però dijous a la tarda a la plana i al Vallespí cal esperar-se alguna tormenta. Malauradament no farà baixar gaire les temperatures màximes, que arribaran encara als 31 graus. Caldrà esperar com a mínim fins a divendres per veure el termòmetre passar sota els 30 graus.
4: Rosselló,
2: Vallespí,
4: Conflent,
2: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
5: Avui uns vindejars amb músics joves del país. I per començar, música inspirada pel vi, o música que acompanya el vi. La qüestió és que al barri de Gràcia, de Barcelona, hi ha un local que se'n diu Miravins, que el sommelier Carles Mira ha creat per apropar el vi a la gent. I ho fa amb música. Fa tastos de vins amb música de jazz. En diu Jazz en Viu, amb vi-u. El disc que escoltarem és el resultat d'aquesta experiència cultural. El disc Wine Impressions, de Josep Travé a la guitarra i Juli Aimí al clarinet.

Three Little Wars del Wine Impressions del 2017 de Juli Aymí i Josep Travé. El grup Caiqué és una formació de quatre músics que fan flamenc jazz, es mouen bàsicament per Catalunya, són Miquel Portet a la percussió, Caral Camps al contrabaix, Coloma Bertran al violí i Edgar Vilà a la guitarra. Caiqué és una paraula caló, que significa res o ningú. Per ells es tracta d'omplir aquest res. Arrels Blaves és el títol del disc que escoltarem. És el seu primer disc, fet el 2013.

Llàgrimes de sol del disc Arrels Blaves del grup Caiqué. I per acabar, repetirem amb la contrabaixista que acabem d'escoltar, Caral Camps, amb un disc que ja hem escoltat recentment, el Triple Treat, amb Dave Mitchell a la guitarra i Bernat Font al piano. Caral Camps, com tants altres músics de jazz, se la pot escoltar en diverses formacions. En aquest disc és ella la líder i reivindica composicions de contrabaixistes importants de la història del jazz.

0: El disc Triple Tree del 2017 de Caral Camps amb Dave Mitchell i Bernat Font. Abans hem escoltat guitarra i clarinet amb Josep Travé i Júlia i mi, i després el grup Caiqué de jazz flamenc.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'agradaria l'1, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: És el moment de parlar del temps, la previsió meteorològica per aquesta tarda i vespre d'avui, dimarts 18 d'agost, amb encara la calor a unes temperatures màximes de fins a 34 graus a la plana, al Conflent i al Vallespí, i 27 graus a Cerdanya. I demà, doncs, no canviaran les temperatures mínimes de la matinada: 15 al Capcí i a Cerdanya, 18 a l'Vallespí, 21 al Conflent, 23 al Vallespí, 24 de mínima demà a la matinada al Rosselló. Les màximes fins a 30 graus demà cap a Sallagosa, 27 a Formiguera, 32 a Prats de Molló, 34 a Prada i a Ceret i 33 graus a Perpinyà, cal comptar amb uns 31 graus quasi agradables vora mar. Tot això sota el sol. Un sol que ens acompanyarà encara dijous al matí, però dijous a la tarda a la plana i al Vallespí cal esperar-se alguna tormenta. Malauradament no farà baixar gaire les temperatures màximes, que arribaran encara als 31 graus. Caldrà esperar com a mínim fins a divendres per veure el termòmetre passar sota els 30 graus.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Judit Nederman és una de les veus més personals de la cançó catalana. És de Vilassar de Mar. Ha fet 3 discos en solitari amb les seues cançons. Va cantar també El viatge d'hivern de Schubert amb el quartet Brossa i amb la seua germana, Meritxell Nederman, ha fet un disc de cançons de Nadal. El cançoner nadalenc és molt ric i normalment només sona el mes de desembre. Judit Nederman es va interessar per la música tradicional quan, als 19 anys, va tenir com a professora a Sílvia Pérez Cruz al taller de música de Barcelona.

El noi de la mare, amb Judit i Meritxell Nederman, del disc Present del 2019. En aquest disc, les germanes Nederman canten 7 nadales catalanes i una de veneçolana que d'alguna manera han actualitzat. També hi han posat un poema de Salvador Espriu que han musicat. Si la Judit ja és una veu amb una presència important en la música catalana, la Meritxell, que ha estudiat música a Boston, ha treballat sobretot als Estats Units. És pianista de jazz i ha creat el Meritxell Nederman Trio.

Pastorets de la muntanya, cançons de Nadal, el disc present del 2019 de Judit i Meritxell Nederman. El Jup. El Jup és un grup valencià creat el 2002 per Joança Meravilla, percussionista i sonador d'instruments de corda, per interpretar música tradicional del país. L'any del seu 16è aniversari grava un disc en directe a Gandia, amb 16 cançons dels seus 16 anys, una tria del seu ampli repertori. El Jup ha publicat 5 discos. Joança Meravilla crea nous arranjaments i també posa nous textos a les cançons tradicionals.

Bressol del grup El Jub, del seu disc De les restes del naufragi del 2019. I acabarem amb el disc Les Agricoles de Philippe Dell, que ja hem escoltat en d'altres 20 de música d'arrel. Ja sabem que va treballar uns anys amb el grup Endoxina i que després es va interessar pels instruments tradicionals. I és ell, amb Guy Bertrand, de la Casa Musical, que acompanya els músics gitanos per la creació dels Tacameli. El 1997 publica el disc Les Agricoles.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels, a Tresera, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Rashid, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem passejar fora.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: És el moment de parlar del temps, la previsió meteorològica per aquesta tarda i vespre d'avui dimarts 18 d'agost, amb encara la calor a unes temperatures màximes de fins a 34 graus a la plana, al Conflent i al Vallespí, i 27 graus a Cerdanya. I demà, doncs, no canviaran les temperatures mínimes de la matinada: 15 al Capcí i a Cerdanya, 18 a l'Alt Vallespí, 21 al Conflent, 23 al Vallespí, 24 de mínima demà a la matinada al Rosselló. Les màximes fins a 30 graus demà cap a Sallagosa, 27 a Formiguera, 32 a Prats de Molló, 34 a Prada i a Ceret i 33 graus a Perpinyà, cal comptar amb uns 31 graus quasi agradables vora mar. Tot això sota el sol. Un sol que ens acompanyarà encara dijous al matí, però dijous a la tarda a la plana i al Vallespí cal esperar-se alguna tormenta. Malauradament no farà baixar gaire les temperatures màximes, que arribaran encara als 31 graus. Caldrà esperar com a mínim fins a divendres per veure el termòmetre passar sota els 30 graus.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Salelles, 95.
6: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels.
3: La Vila de Prada acull aquesta setmana la Universitat Catalana d'Estiu, que arriba a la seva 58a edició. Els parlaments inaugurals l'han fet autoritats nord-catalanes, començant per la batllessa de Prada, Ode Vivès, que va ser elegida fa uns mesos. Vivès ha reivindicat la figura del Conflent i de la ciutat de Prada en la defensa de les llibertats i especialment el paper del catalanisme en aquesta defensa de les llibertats en contraposició a ajuntaments d'extrema dreta que hi ha a Catalunya Nord fent un atac directe al de Perpinyà. Ode Vivès és batllessa de Prada.
4: Com a nova alcaldessa de Prada, mon no wishes acullir aquesta manifestació i reafirmar ben alt i clar el nostre suport i compromís amb aquest espai de reflexió, debat i cultura en llengua catalana. Això ja no és cap fet garantit al Departament dels Pirineus Orientals. Altres municipis, Perpinyà, per citar-ne només un, intenten esborrar la identitat catalana de la seva història i de la vida quotidiana. Ho fan prioritzant una identitat radiant per damunt de la catalana, retallant subvencions a fest i acte en català i a l'oficina pública de la llengua catalana i fabricant una narrativa identitària russionesa, tot plegat al servei d'una ideologia feixista, xenofòbica i excloent.
3: També ha intervingut a l'acte d'inauguració de la Universitat Catalana d'Estiu el vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García, que ha explicat les lluites pendents que viu actualment el Consell Departamental. Una de les més destacades és, evidentment, el canvi de nom del departament, que podria convertir-se en Pirineus Catalans, Pirineus Mediterrani o mantenir el Pirineus Orientals. García, que és defensor de Pirineus Catalans, ha explicat que no hagués estat la seva opció preferida a l'inici, però que és l'opció pragmàtica que pot guanyar.
5: Que molta gent, i jo sóc un d'aquests, haguéssim volgut que ens diguéssim País Català. Però el que volíem fer des del departament no som pas cap entitat autonomista, independentista ni catalanista. Som un departament francès i un consell departamental francès. Però el que volíem era portar una batalla que es podia guanyar. I hem parlat amb molta gent, amb molts especialistes, amb polítics, amb tècnics, amb universitaris francesos, que ens han dit, en tot cas catalans del nord, i que ens han dit que lluitar per País Català al nom del departament era una batalla perduda d'avança. I nosaltres en aquesta batalla no volíem pas fer la demostració que l'estat francès era tancat, com l'estat espanyol, era tancat, era jacobí, i era tancat a tota possibilitat de donar un nom com País Català, perquè naturalment País Català i Pays de Loire és pas la mateixa cosa. Quan afegeixes Català a Pirineu, és pas com si afegeixes Loire a Pays, és molt diferent, en tot cas per l'estat francès. Doncs com que no volíem fer aquesta demostració, hem escoltat i hem fet la proposta. L'única proposta per nosaltres que podia tenir una sort, una possibilitat de guanyar, és Pirineus Català. Doncs aquesta lluita és una lluita important i, en tot cas, és la que porto jo com a individu, com a conseller departamental. No puc dir en nom de tots perquè tots no portem la mateixa batalla o, en tot cas, no la portem amb la mateixa força, però doncs, la meva batalla en el marc del Consell Departamental és aquesta, és de fer guanyar com hem fet guanyar l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, la creació de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, que és un gran pas endavant. Segur que no és tot el que somiem, però és un gran pas endavant que no existia. Poder donar un nom de Pirineu Catalana al departament seria un gran, gran pas endavant, encara que n'hi ha que no s'ho cregui.
3: La Universitat Catalana d'Estiu tindrà lloc a Prada fins aquest dissabte i Ràdio Arrels en farem un seguiment des del mateix Liceu amb un estudi mòbil instal·lat tota la setmana.
6: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
0: J'ai fait du feu et de mon mieux, d'une maladroite écriture de gaucher. J'ai fait des fautes et pas qu'un peu, comme pour le reste, peut mieux faire en dictée. Je repose le stylo, la lettre est terminée, je la poste aussitôt dans la cheminée. Elle s'envole, s'élève, part en fumée. Pour que tu la reçoives, ça me semblait tout indiqué. On m'a dit que t'étais là-haut. J'ai mal à le croire, ce serait trop beau. Pourtant j'avoue que parfois, d'ici-bas, je lève les yeux aux cieux, je regarde vers toi. Je regarde vers toi. Sinon nous, ça va. On pense toujours à toi, de moins en moins souvent. On t'oublie légèrement. C'est le temps qui veut ça. Un chagrin s'en va, chassé par un autre, pas plus triste, plus récent. On ne pleure plus un jour, on a séché ses larmes, comme on séchait les cours, puis du coq à l'âne. Voici que l'année dernière devient il y a 10 ans. Ceux qui t'oublient, on les oubliera dans pas longtemps. On m'a dit que t'étais là-haut. J'ai mal à le croire, ce serait trop beau.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: que nunca te vayan.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
4: Com cada dimarts a aquesta hora podem saludar el professor Joan Becat, avui des de la UCE, a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada Conflent. Joan Becat, bon dia.
5: Bon dia.
4: Com dèiem, som aquí a la UCE, a Prada.
5: Sí, la Universitat Catalana d'Estiu, doncs, ha començat avui a Prada, a tota vela i amb un programa de luxe. Ràdio Arrels hi és present i us en informa. Només us voldria recordar que podeu venir al Liceu Renouvier lliurement, assistir a totes les activitats en directe, els cursos, les activitats, i que podeu veure en directe les conferències, taules rodones i debats de les 12 i de les 5 la tarda en streaming fent uce.cat.
4: I més enllà de la UCE hi ha molts altres temes d'actualitat i ara mateix el que passa a tota Europa és aquesta sequera generalitzada.
5: Europa és espantada, és la paraula, per la sequera, perquè no s'hi esperaven. Fa un mes i mig que la canícula i la sequera afecten una gran part d'Europa. Part d'Europa que se creia immune d'aquests problemes, que eren dels països mediterranis. Ha tocat molt fort Alemanya, al centre del continent, com Hongria, Romania i els veïns, però també als països del nord, Dinamarca, els països escandinaus. Fins i tot la més gran part de l'Europa atlàntica, a França, la Bretanya i la Normandia, la Bèlgica, fins al Regne Unit, on de costum una setmana sense pluja ja és notícies. Aquí tenen un mes i mig. Tots són països que se creien protegits de les onades de calor i que fins ara venien a cercar el sol a la Costa Blava, a la Costa Brava, a Itàlia o a Grècia. Alguns d'ells podien tenir alguna temporada calenta al centre d'Europa, per damunt dels 30 graus i seca, però no durava mai. Aquest any van ser temperatures altíssimes, fins als 40 graus en aquests països, i una sequera forta i llarga, superior a un mes o un mes i mig. Mai s'havia vist. Arreu, aquest juliol ha estat el mes dels rècords de calor que només se veien, doncs, als països mediterranis. En una altra crònica us vaig comentar que era degut a un canvi de posició del jet stream, aquest corrent d'aire en alta altitud que fa la volta de la Terra a les nostres latituds, fent grans sinuositats que fan alternar, doncs, aire més fred i aire més calents i passen les depressions. Amb el canvi climàtic, aquest jet stream s'ha desplaçat vers el nord i fa sinuositats més amples. Una d'aquestes sinuositats que fa pujar aire calent, ha instal·lat des del juny un enorme anticicló sobre l'Europa, que desvia les pluges i afavoreix la creació d'un dom de calor. És excepcional en el sentit que és la primera vegada que passa, però és només el primer d'altres estius semblants a Europa, any sí, any no.
4: Clar, quines conseqüències té això?
5: Les conseqüències, doncs, primer, un espant generalitzat de la gent i dels responsables de tots nivells a tots aquests països, que no saben què fer perquè no s'hi esperaven. Es veu amb el que diuen i el que fan. Tot i que fa més d'una dècada que els alertaven els especialistes del clima i del temps d'aquests països, ho preveien. Però la conseqüència més forta i duradora és l'espant generalitzat que afecta l'economia, l'alimentació en aigua de les ciutats i de les indústries. També a tots aquests països s'estan ja utilitzant les reserves d'herba seca de l'hivern per alimentar el bestiar des del juny. Areu, els dalls d'herba són inferiors a l'esperat i els prats són secs. El Regne Unit ha conegut focs de boscos amb un incendi major a Escòcia, allà dalt, de pluja i fred, durant 11 dies, i un altre al País de Gales i ara al centre d'Anglaterra. L'estiu ha estat sec, amb 3 onades de calor. Són molt sorprenents les imatges i reportatge d'aquests dies des d'Anglaterra amb els prats de color groc, sense herba, com si fossin a casa nostra. Les conseqüències d'aquesta situació inèdita se veuen molt als grans rius. Els potents Rin i Danubi, els més grans d'Europa, són a nivells baixos, que no s'havien vist abans. I, evidentment, tots els altres rius també. Hi ha inquietud per la població de l'aigua, la pol·lució. Comencen les penúries en aquests països, a les zones urbanes. El Rin és tan baix que s'ha interromput el tràfic fluvial per les embarcacions més grans. Els vaixells petits i les gavarres només són carregats al 20% o menys. Penseu que el Rin és l'eix de transport vital per a Alemanya i tots els països veïns. Amb prop de 300 milions de tonelades de mercaderies transportades l'any, o sigui, l'equivalent de tots els ports de mar francesos reunits. Per tant, la falta de cabal d'aigua del Rin afecta també les indústries que necessiten l'aigua per les fabricacions o per refredar les instal·lacions. Al centre d'Europa, mai el Danubi havia estat tan baix. Ocupa menys del terç del seu llit i poca fondària, amb aigües tan baixes que no s'hi pot navegar. Les centrals nuclears d'Hongria, vora el Danubi, s'han parat per falta d'aigua per refredar. A Romania s'han vist imatges on l'exèrcit ha intervingut, l'exèrcit, per fer explosions dins el riu per desviar l'aigua, tota l'aigua, cap al canal que va a una central elèctrica nuclear. És l'invers del que se fa habitualment. Quan s'alenteixen o s'aturen les centrals, si l'aigua que restitueixen al riu l'escalfa massa. Ara, amb l'espectre de la falta d'electricitat a tot el país, tant se valen els peixos i la biodiversitat del riu si l'aigua que surt de la central és massa calenta. No podem parlar avui, doncs, del bonic Danubi blau, Danubi blau. A tot França, també l'estiu és difícil, areu. Ja és lluny el febrer plujós que hem conegut, les inundacions a l'oest i a la meitat nord. Ara, les tres quartes parts dels departaments metropolitans són en dèficit hídric i coneixen restriccions. És insuportable per ells i per tota aquesta gent de tres quarts de França. Això ha provocat una reacció que jo trobo molt curiosa, egoista i fins i tot amb un rerefons colonial, de pensament colonial. Penseu, recordeu que a Catalunya Nord, quan vam conèixer una sequera enorme fa 4 anys i que van ser el sol departament per falta de penúria, no van tenir actituds ni decisions a favor nostre, de solidaritat, sinó un prefecte que va fer disbarats tancant l'aigua dels recs per l'agricultura. Ara, a les ràdios, teles i diaris parisencs, se parla de portar l'aigua d'una regió a l'altra, cap als que se consideraran com més importants. Una xarxa d'aquaducte que trasbassarà l'aigua sistemàticament a tot França. S'hi tradueixi en paraules clares. La proposta, la reacció, no és estalviar, canviar els usos de l'aigua, modificar la disbauxa d'aigua, com hauria de ser. No, això vol dir Volem continuar com fem ara, a París, al nord, a qualsevol regió, i com que no tenim prou aigua, doncs doneu-nos la vostra aigua, perquè és jo, nosaltres ho decidim. És típica actitud colonial, que no vol dir que no s'ha de donar l'aigua, però d'aquesta manera no. El balanç de tot això és clar. Hi ha ara a tot Europa una consciència aguda del canvi climàtic, car tothom té ben present, toquen les conseqüències concretes. No se senten més els climatoescèptics, sobretot tocant l'economia, tocant la producció d'electricitat i el transport, la calor i la sequera han revelat la fragilitat del nostre model de desenvolupament i de vida econòmica i social. Veieu que de debò vindran les adaptacions i els canvis, que són necessaris. Com se diu, no hi ha mal que per bé no vingui. Això ho esperem tots.
4: I d'Europa passem cap als Estats Units perquè el govern de Donald Trump dona gairebé una curiositat per setmana i aquesta setmana amb unes estratègies, Joan Becat, deies, d'indi per por d'un atemptat en aquest
5: cas. És això. És l'anècdota de la setmana. Sabeu que m'agraden els fets i declaració, les coses curioses, insòlites o ridículs, sobretot dels grans personatges, aquests que se creuen al damunt de tot. Però tot això revela un aspecte jo consideri més humà, que sigui la por o les fanfarronades. En aquest sentit, us haig de confessar que enyori molt les borrellades de Josep Borrell. Per tant, faig amb el que tinc, que són les trompades de Donald Trump. La darrera ha estat revelada la setmana passada pel Washington Post l'11 d'agost, traduït al català per VilaWeb. Després, tothom en va parlar molt. Com que l'estiu hi ha poques notícies, vinga. Però és el Washington Post que ho ha revelat. És la tornada rocambolesca de Donald Trump de la cimera de l'OTAN a Ankara, a Turquia, el proppassat 8 de juliol. Estem amb això en l'ambient de les novel·les d'Arsène Lupin o les pel·lícules d'espies de la sèrie B. Era un secret d'estat, suposo, perquè és poc gloriós per qui se consideri l'amo del món. Anem per pams. Primer, el que han dit i filmat les televisions sobre la tornada del president Trump, tot és fals. Sembla la realitat, però no ho és. Com aquesta publicitat, recordeu, del Canadà de Dry, que sembla whisky, però que no ho és. Va arribar a Ankara amb l'Air Force On, el nou, el que li va regalar l'emir del Qatar. Però també va venir el vell, car el seu seguici omplia dos avions, els seus funcionaris, membres del govern, la seguretat i molts periodistes. Però per la tornada se'l va veure pujar el vell, amb una ampla escala al davant. Va saludar i va entrar. Mentrestant, els periodistes van pujar pel darrere i l'avió Air Force One, vell, se va enlairar amb Donald Trump a dins. Doncs no, no hi era, tot i que tothom s'ho creia. Va baixar immediatament per la porta de l'altre costat, on hi havia un camió amb un sistema d'elevació, una plataforma, com tenen, sabeu, els empleats que reparen els fanals dels carrers, el mateix. Era un camió que portava a l'avió el menjar, les begudes, les coses necessàries, i, per tant, Trump va baixar per aquesta plataforma, entrar al camió i cap a un altre avió, aquest, un avió militar americà. I va pujar, sense que ningú el veiés, i se va enlairar. Jo, personalment, m'hagués agradat veure el gran Trump, el magnífic, baixant sobre una plataforma com qualsevol caixa de taronges o de cervesa, i fugir d'amagat. També l'Air Force One, el que havia arribat, va marxar amb la resta de la gent. Per què aquesta comèdia? Doncs Trump i els seus serveis secrets tenien por d'un atemptat contra el seu avió, amb un coet tirant pels iranians. Trump diu que no serveixen, però sí que encerten sovint. Que acabaven de proclamar que ell era l'enemic número 1, a matar com sigui. Els tres avions, el nou, el vell i el militar, aquest amb Trump de passatger clandestí, van arribar a un aeroport militar d'Anglaterra, discret i lluny de tot. Sense que ningú ho vegi, Trump va baixar del seu avió militar i va tornar a l'Air Force un vell que havia aterrat després d'ell. I en va baixar com si hagués viatjat de debò. Va saludar, parlar i va pujar a l'Air Force un nou amb els periodistes i altres acompanyats que el van seguir i tots els avions nou i vell cap a Washington. El Washington Post diu també, i ho he sentit a la tele, de la boca de Trump, la traducció, que els periodistes li van preguntar per què a Ankara se'ls havia demanat de baixar les persianes de les finestres. És perquè no vegin ni fotografien Trump escapant-se, clar, la foto de baixar la plataforma com una caixa de cerveses. Però ell, cínic, perquè els havia deixat a l'avió en perill d'atemptat i al mateix temps fatxenda, com qui no té por del perill, va dir, citació, probablement perquè anava a un vol perillós. Car, va afegir, ell és amenaçat sempre pels malvats iranians. Cinisme també, quan va afegir, si jo vaig amb avió, vosaltres també, no? Se sabia Donald Trump que tenia por de morir i de la malaltia. És la seva obsessió. Però ara, també, té por dels iranians, que el torregen, com fan els toros a les corrides de Mias i de Ceret.
4: Joan Becat, com cada setmana, moltes gràcies.
5: Bon dia a tothom.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

Té del meu poble sempre treballa tan bé que les dones li fan cua a la porta del taller. Cada tarda n'entren quatre i organitzen un sarau quan veuen com el manetes

Les beates d'aquell poble no van mai a combregar, perquè el bisbe es fot el vi i elles només mengen pa. Tot això del cos de Cristo ja no els fa fred ni calor, potser sí que es menjarien

cert poble que és un home molt decent, que si vols edificar-hi només cobra un 3%. I si algú no pot pagar-ho, no té cap remordiment, se'n va al llit una setmana.

0: Un dia la Filomena, que sopava cal trempat, demanà un plat de sardines i també dos ous al plat. I amb aquell tip de sardines, satisfeta n'ha quedat. La sardina la té a dintre.
1: Més? Més encara?

I aquests pobres ministrils que escolteu amb atenció, quan s'acaba l'espectacle també fan festa major. Si hi ha alguna Filomena entre el públic existent, que passi pels camerinos.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels. Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: El primer dia la Universitat Catalana d'Estiu d'enguany ha fet una conferència a la senyora Laura Borràs. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Que és expresidenta del Parlament, exconsellera, ara també de Fundem la República. Amb Laura Borràs heu parlat d'aquesta capacitat de pensar-nos nosaltres mateixos i per poder actuar. Una capacitat que no sé fins a quin punt actualment el país té, no? Aquesta capacitat d'autopensar-se o d'autocentrar-se també amb el país sencer.
3: Sí, crec que és important que he començat d'alguna manera dient han passat moltes coses, és una dècada en què hem estat capaços de donar grans mobilitzacions, però després doncs, haver efectivament arribat doncs, molts elements que han comportat que probablement estiguem ubicant-nos en el debat des d'una posició, des d'un llenguatge, des d'un marc mental que no és autocentrat en Catalunya i en la nació sencera, sinó que és el que imposen qui ens vol derrotats, qui ens vol desnacionalitzats, qui ens vol que adoptem una llengua que no és la nostra i que treballa per fer-ho. Per tant, potser seria ocasió, ara que estem a punt de fer una dècada després del 2017, que siguem capaços de conèixer com funcionen aquests marcs mentals i com el llenguatge anticipa el que després la política pot o ha de fer per ser capaços de reconèixer-ho, aprofitar tota aquesta experiència acumulada i convertir-la en força política.
2: Clar, davant d'això heu reivindicat una certa intel·ligència nacional. En què consisteix això?
3: Com que vivim a l'era de la intel·ligència artificial, jo utilitzo el concepte d'intel·ligència nacional, perquè aquesta intel·ligència nacional és aquesta capacitat col·lectiva de ser justament capaços d'aprendre de tot el que hem viscut. Hem anat acumulant coses, però no sembla que de moment haguem après gaire res. Jo crec que potser 10 anys és un període de temps en què siguem capaços de veure tot el que ens ha passat i com això ho podem utilitzar, perquè si no, haurà estat una dècada perduda i a ningú li agrada. No? Haver dedicat 10 anys a la seva vida en què a més ho ha passat molt malament, en què ha tingut unes il·lusions i ha vist com aquestes il·lusions s'han esquinçat, que això no hagi servit per res. Home, no, doncs ha de servir. Jo recomano desenvolupar aquesta intel·ligència nacional com aquesta capacitat que passa abans per fer aquesta reflexió. He parlat de sobirania narrativa, he parlat de confiança nacional, perquè si no, tot sovint el marc lingüístic i mental ens porta a pensar nosaltres ho hem perdut tot, els catalans som un poble derrotat. No ho som, un poble derrotat. I hem de saber-ho, recuperant aquells exemples històrics, veient el que estem fent en el present i sobretot per poder anar cap a aquest futur de llibertat que és d'on comença tot.
2: Clar, però ara comentàveu aquests 10 anys i el que ha passat en aquests 10 anys és que hi ha hagut tota una separació també dels diferents moviments polítics. Pues estàveu a l'òrbita de Junts, diguem, i actualment, per exemple, Junts ha tingut una estratègia, Esquerra n'ha tingut una altra, la CUP n'ha tingut una altra, i les posicions estan molt lluny ara mateix. Clar, realment es pot crear aquesta intel·ligència nacional, o es pot aplicar aquesta intel·ligència nacional si s'han pres camins molt diferents?
3: Bé, d'això es tracta, és a dir, com que jo ho he viscut, he començat dient que jo ho he viscut en la primera línia de la trinxera, i he vist el foc de fora, i he vist el foc amic, i per tant parlo des de l'experiència de la derrota, des de l'experiència de la repressió, des de l'experiència de la injustícia, des de la decepció, des de... Clar que sí, però justament per això crec que si ens posem a pensar en aquest futur, necessitem recuperar una estratègia nacional. Aleshores, no es tracta de continuar anar mirant enrere qui va fer què, qui va fer malament, tu no vas fer això, tu no vas... Perquè cadascú ha triat camins diferents i això ens ha portat on som ara. Molt bé, ara que l'amnistia representa que és un tancament, almenys per l'Estat. L'Estat vol que sigui un tancament, però que és un tancament del capítol independentista. Vol dir, girem full i ja d'aquest llibre ja el donem per acabat. Clar, per nosaltres ha de ser una nova fase. Llavors, espero que els dirigents que estan avui en dia en capdavant dels partits facin una reflexió en què es moguin i moguin les seves organitzacions amb intel·ligència nacional.
2: Clar, evidentment, amb aquest moviment s'hi suma un factor extern que fa 10 anys no hi era, que és l'Aliança Catalana, que també fa molt més difícil una unitat estratègica perquè tenen uns postulats que d'entrada fan que hi hagi altres partits que no hi puguin entrar. Uh-huh. Però actualment amb les enquestes li donen que després, evidentment, hi ha enquestes que fallen, però li donen una força molt decisiva en el cas que hi haguessin eleccions o quan hi hagi eleccions. Com ha de portar això l'independentisme? És a dir, quin paper ha de jugar amb Aliança Catalana perquè tampoc monopolitzin el debat independentista des dels seus postulats que van en contra de molts consensos que hi havia al país?
3: Jo he parlat també d'això breument i justament els estats d'opinió busquen aconseguir uns estats de votació. Jo també espero que els líders que estan al capdavant dels partits independentistes en aquest moment actuïn amb aquesta intel·ligència nacional i pensant les conseqüències de les accions que es duen a terme, no pels partits, sinó pel conjunt del moviment. I, per tant, l'aparició d'un determinat actor que pot complicar extraordinàriament aquesta unitat de força política per aconseguir la independència, això és el que s'ha de reflexionar col·lectivament per part de qui té la capacitat de fer-ho al capdavant dels diversos partits. Jo en aquest moment parlo a títol individual, com a Laura Borràs, com a expresidenta del Parlament, també com a Fundem la República, no? Des de la direcció acadèmica, promoc aquesta mena de debats, de discussions acadèmiques, perquè és en un terreny de les idees. Avui he fet una conferència doncs, en el marc d'una universitat catalana d'estiu, sent jo acadèmica i professora, però per aterrar-ho, que molta gent diu, home, ens rearmes intel·lectualment, doncs em dono per satisfet. M'ha dit una senyora això, m'ha semblat la millor manera d'haver aprofitat aquesta feina, perquè també crec que des d'espais que ajudin a pensar el conjunt del moviment, més enllà dels partits, és des d'on podem treballar. No des del ressentiment, no des del retret, no des de l'autofàgia, jo avui he parlat d'autofàgia, que sembla que és l'esport nacional a Catalunya, sinó sobretot d'allò que ens pot fer avançar. I el que ens ha fet avançar és el futur projecte de país i il·lusió. Tot allò que es construeix des del ressentiment, des de l'exclusió, des de la ràbia, bueno, ja n'hem tingut una experiència, eh? Ciudadanos és un partit que va començar així i que afortunadament ha desaparegut. Per tant, que tot allò que fem, ho fem tenint en el cap si ens acosta o ens allunya de la independència.
2: Laura Borràs, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Ràdio Arrels, a Mordellàs, 88.2.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: A la Tour d'Elna, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
6: És el moment de parlar del temps, la previsió meteorològica per aquesta tarda i vespre d'avui, dimarts 18 d'agost, amb encara la calor, unes temperatures màximes de fins a 34 graus a la plana, al Conflent i al Vallespí, i 27 graus a Cerdanya. I demà, doncs, no canviaran les temperatures mínimes de la matinada, 15 al Capcí i a Cerdanya, 18 a l'Albaiespí, 21 al Conflent, 23 al Vallespí, 24 de mínima demà a la matinada al Rosselló. Les màximes fins a 30 graus demà cap a Sallagosa, 27 a Formiguera, 32 a Prats de Molló, 34 a Prada i a Ceret i 33 graus a Perpinyà, cal comptar amb uns 31 graus quasi agradables vora mar. Tot això sota el sol. Un sol que ens acompanyarà encara dijous al matí, però dijous a la tarda a la Plana i al Vallespí cal esperar-se alguna tormenta. Malauradament no farà baixar gaire les temperatures màximes, que arribaran encara als 31 graus. Caldrà esperar com a mínim fins a divendres per veure el termòmetre passar sota els 30 graus.
7: Ràdio Arrels, en veig 93.1.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
8: El 18 d'agost del 1977 neix Miquel Abres. El cantant de la Bisbal d'Empordà va estudiar la guitarra i el cant al taller de músics. L'any 1997, amb 20 anys, publica el seu primer disc, amb 4 temes. L'any 2004 guanya el Premi Internacional de la Cançó Catalana Carles Sabater amb la cançó Fent Camí. Amb els anys, Miquel Abres s'ha consolidat com un dels cantants de pop-rock català. Ara l'escoltem amb el tema Fills del Mar, del seu disc Punt de Partida.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Estem en plen estiu i per aquest estiu a Prada continuen les animacions i per parlar de les animacions d'aquesta segona setmana del mes d'agost rebem a l'estudi de Ràdio Arrels Conflent Agnès Rabat. Agnès Rabat, bon dia.
4: Bon dia, Enric.
3: Agnès Rabat, ho recordo, que treballa a l'oficina de turisme Conflent Canigó. Aviam què tenim com animacions.
4: Per acabar el mes d'agost tenim una animació, Els Colls del Diumenge, que està relacionat amb la manifestació Azimunt, que l'oficina de turisme va organitzar. I el principi era que cada diumenge hi havia un coll a pujar, o a l'Oda o al Conflent. I, doncs, aquesta temporada s'acaba amb la pujada del Coll de Jau el diumenge 23 d'agost. Doncs, és una pujada que serà proposada entre les 7 del matí i les 11, a partir de Prada, on hi haurà el camió de l'oficina de turisme, l'escapeta, que esperarà els ciclistes per donar totes les informacions sobre aquesta pujada. I cal saber que a l'arribada els ciclistes hauran una sorpresa al Coll de Jau.
3: La definició de la sorpresa és que no podem dir el que és.
4: Exactament. Si els ciclistes interessats poden trobar informació sobre la nostra pàgina web i també descarregar el full de ruta per trobar les informacions sobre l'ascensió i tenir consells també per fer aquesta pujada bastant difícil.
3: Altre tipus d'animació, Agnès?
4: Sí, per acabar aquest mes d'agost, notem moltes visites guiades de monuments, de pobles del Conflent i també passejades comentades. Per exemple, el dimecres 19 d'agost, el sindicat mixt de Canigó Gran Cite proposa una excursió patrimonial a Escaró. Serà una passejada molt interessant perquè els participants podran descobrir els antics espais miners d'Escaró, doncs, tot fent un itinerari per la muntanya. Podran descobrir les restes de l'activitat minera i entendre millor la història industrial que ha marcat el nostre territori.
3: I el Museu de la Mina, evidentment.
4: Exactament, perquè al final de la passejada les persones interessades podran visitar el Museu de la Mina. S'ha de saber que la passejada és gratuïta, només s'haurà de pagar l'entrada al museu, que és de 3 euros pels adults. Aquesta passejada s'ha de s'inscriure per participar a la passejada contactant Charlotte Besombe del sindicat mixt Canigó Gran Cite.
3: I com sempre és habitual, les visites guiades al Conflent.
4: Hi ha una oferta bastant interessant perquè cada dilluns i dimecres a les 9 del vespre es pot participar a una visita guiada a la llanterna de les fortificacions de Vilafranca de Conflent. Doncs és una manera insòlita de descobrir les galeries, els passatges fortificats en un ambient doncs, íntim i

0: visite guiada gratuïta i amb reserva prèvia contactant el Servei de Patrimoni de Prada. Per acabar, podem parlar de les visites guiades proposades per Manu, el guia de les balades du Conflent. El dimecres 19 d'agost a les 4 sera proposat una visita guiada de Villefranche de Conflent i de la seva església. El divendres 21 d'agost a les 4 sera la visita guiada de la ciutat de Prada sobre les seves boniques façanes. I es parlarà també dels personatges famosos que han viscut a Prada. El dimecres 26 d'agost a les 4 sera proposat la visita guiada del poble i de l'església d'Eus. Eus és un poble famós, considerat com un dels pobles més bonics de França. Divendres 28 d'agost a les 4 encara sera proposat la visita guiada del poble termal de Bernet i de la seva església Sant Saturni. Totes aquestes visites estan al preu de 8 euros i 6 pels joves.
1: Totes les animacions que s'encadena a les en un estiu sempre molt cultural a Prada, amb les diades romàniques, el festival de cinema, el festival Pau Casals i també tot el programa de la Universitat Catalana d'Estiu, del qual parlarem especialment.
0: Sí, cal saber, Enric, que hi ha una oferta tan important al Conflent que pot retrobar l'integralitat sobre la nostra pàgina web, que és www.turisme-canigó.com. I, a més, ens podeu visitar a les nostres oficines de turisme per agafar el programa del mes a Molitch, a Prada, a Villefranche de Conflent i a Bernet.
1: Moltes gràcies, Agnès Rabat, per la teva fidelitat i bon final d'estiu.
0: Gràcies, igualment. Adieu.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Ninon, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè tenim de llargues vacances.

0: una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.
2: Si vols parlem del temps i de les prediccions, de núvols i clarianes, de neus i

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

bon home d'aquí us havia recollit. Vam venir a viure a casa vostra, l'apartament de sota, i ens vam fer amics gairebé de seguida.

la segona de la cantonada. Fa uns anys que tot és tancat. Els veïns me miren a través les persianes, herbes i velles publicitats volegen en el jardinet.

ullà, ullà, crompo una burra ciega. Liscats els quatre peus, liscats els quatre peus, la burra renca fuja, ullà, ullà, la burra renca fuja. I en passant sota un cirerer, i en passant

Si amatent, quadrat i ferreny, trepitges fort el teu terreny. Si cada ull teu és un padreny que expressa rauxa contraseny, si com un gran vent caribeny la vida t'empeny i t'empeny, sense que t'aturin crit ni reny, ni aquell viarany que s'estreny, o el verger que es torna areny. Si has lluitat contra el desdeny des que deixares el preny, potser et dius Jaume Quadreny.

0: més si un maleït ben ferreny, tan ment un tifó caribeny. Un bon matí se't menja el seny i ja fartat de tant de reny, tanta immundícia i tant desdeny, el cor dolgut fet un pedreny, sentint que el marge se t'estreny, veient que el quadre de terreny sota els teus peus és un areny. I guiant la rauxa que t'empeny, fas enrere el camí del parell. Potser et dius Jaume Quadreny.
1: Ratxarals amb tu tot l'estiu. Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

pare vostre que esteu ara en el... Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el vos perenne. Facis la mosca tot untat. Així a Anglaterra coven el cel.

ara, vostre, que esteu ara amb mel, rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el vos perenne, facis la mosca tot untat. Així en la terra,

et dancing le parfum des sorbets.

cugina.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català. Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.

Yeah. Ooh, yeah, ooh, yeah.

0: Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
1: Una a un se'n van del país per anar a treballar a París, molt més enllà de la llur terra. Fa temps que

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

Radio Arrels, Amiens, 95.

de plàstic groc i tinc la galta més vermella. Potser del cop que m'he donat aquell matí per saber si estava somiant.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

presoner d'un país que pinta sobre el mapa l'hexagon ensuat d'una sang que fou roja. Pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc. Presoner d'aquest poble on el burgès tossut ha barrat cada porta sobre la ràdio oberta. Pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc. Presoner del meu ésser portant una revolta com el fre d'un cavall remugant la sang seca. Pres d'aquest país sóc, pres d'aquest país sóc. Si obro la finestra, els murs de la Consueta serà sols per un deure que el meu passat em ressenya. Un agre flor de dubte dins la carn s'amarrela i aquella por podrida de la nostra impotència.

0: Love is illusion.
1: Bon estiu a Ràdio Arrel.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.